0: bona malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Malgrat, 107.4.
1: Let's go, girls.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'Eurozona el 2026 serà del 3%. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres destacant que des d'ahir al vespre arrosseguem un accident a l'altura de Flix a la C12, on s'obre un pas alternatiu en direcció Lleida provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim retencions habituals a hores d'ara, sobretot als voltants de Barcelona, tot i que en general amb menys intensitat que entre setmana. A hores d'ara tenim cua ja amb tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt i retencions en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. El Vallès també de moment en general força fluïdesa, però destaquem algun punt amb congestió. Tenim un quilòmetre de cues en sentit sud a la AP7 a l'altura d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, també a Cerdanyola en sentit nord. Per altra banda, en sentit nord, Mollet i Montornès del Vallès també pateixen retencions de poc menys d'un quilòmetre. La C58 circula amb lentitud habitual des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat i des del Llobregat. També tenim una entrada amb força fluïdesa, però amb algunes retencions intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23. Pel que fa a les vies costaneres, la C32 circula amb 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, encetem el cap de setmana de moment amb moltíssima tranquil·litat. Sí que aquest matí tenim alguns núvols que s'aniran desfent ràpidament, això sí, sobretot al camp de Tarragona, arribant fins al sud de Lleida, però d'una forma molt localitzada, i són núvols que no deixaran ni una gota d'aigua. També al matí desperta fresquet. En canvi, de seguida, aquesta temperatura s'anirà enfilant i aquesta tarda farà més calor que ahir, a molts indrets del país ja de 27 a 32 o 33 graus, i la tarda gairebé assolellada a tot arreu. El cap de setmana continuarà aquest temps de platja, de piscina, d'estiu. De fet, cada tarda més calor i, a més, amb força sol. Sé que diumenge a la tarda tindrem algunes tempestes al Pirineu, però a la resta del país continuarà el temps tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
4: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
5: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
4: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
6: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: I una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar: els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. El magistrat de Barcelona, especialitzat en violència a menors, ha pres declaració a 4 sanitaris que van atendre el nadó quan va ser derivat des de l'Hospital de Sant Pau després d'un periple de diversos dies per uns quants centres sanitaris. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el Pacte de la Unió Europea sobre Migració i Asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i del Consell amb l'oposició d'Espanya. Doncs precisament la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. s'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats encara per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
8: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
7: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té més detalls l'Ester Minguell.
9: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
10: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
9: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
1: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els van deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. Doncs quan encara cueja el discurs de Lleó XIV al Congrés, on va criticar, recordem-ho, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
12: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Estemos a la altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
13: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
1: Pel que fa a la intenció de vot dels partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància que queda a només 4 punts segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà la facturació. Ens ho expliquen des de Pirineus Televisió.
14: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
15: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
14: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
16: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
14: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
1: El Port de Barcelona exclou els creueristes com els principals culpables de la massificació turística a la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turisme a la ciutat. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
17: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes, i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
18: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és. Els creuers, amb els números que ens surten. Els números són completament fiables.
17: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
1: A Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I a propòsit d'exàmens, Granollers ha estrenat una aula digitalitzada d'exàmens teòrics de carnets de conduir. Aquest espai ha de permetre augmentar el volum d'aquestes proves. Més informació amb Marc Mossegui, de BOTV.
19: El cost de l'adaptació ha anat a càrrec de la Federació d'Autoescoles, que veu amb bons ulls l'automatització d'aquest procés i que també comptarà amb el suport municipal de l'Ajuntament de Granollers a través d'un conveni. Des del Gremi d'Autoescoles expliquen que aquest és el primer pas per fer un canvi en el model d'exàmens.
20: La característica que ara té, que la coneixem tot, és pregunta i tres respostes. Això fa que molts alumnes memoritzin test d'examen i surten d'aquí havent aprovat, però no entenent el perquè de la normativa. La idea de DGT és posar vídeos de percepció de risc. És a dir, et posaran una situació que l'alumne haurà de resoldre.
19: Barcelona és la província d'Espanya que compta amb més seus per poder examinar-se del carnet de conduir, sent l'única província amb 7 centres habilitats. Ara, amb aquesta nova aula, Granollers podrà absorbir més aspirants i oferir un servei més àgil i eficient.

0: Tan només 9 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral, liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pascual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
1: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie ja quan vas millor.
0: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. L'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I parlem encara d'un altre nom propi, el de Marta Canella, que no continuarà el curs vinent a l'Espart Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
2: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses, han sigut màgiques cada vegada, cada partit. Ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
0: I la pilota ja roda al Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, última la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i dissabte buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
3: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
0: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un 8:45 a la pista del Liceo, el primer partit de la final que es decidirà al millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. I ens ho explica en David Navarro.
4: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomiya, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
5: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
4: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife, per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i els paisatges africans. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident actiu des d'ahir al vespre a l'altura de Flix a la C-12 alenteix la circulació i provoca un pas alternatiu en direcció a Lleida. Per altra banda, tenim també retencions habituals als voltants de Barcelona, amb congestió al nus de la Trinitat. Al Vallès, força fluidesa, tot i que trobem un quilòmetre de congestió a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, encetem ja un cap de setmana tranquil i estiuenc. Hi ha alguns núvols que s'esvairan ràpidament al Camp de Tarragona. Això sí, al matí desperta fresc, però de seguida la temperatura s'enfila i aquesta tarda farà més calor que ahir. La temperatura oscil·larà entre els 27 i els 32 graus. Ens espera, en definitiva, una tarda assolellada a tot arreu i un cap de setmana de platja, piscina i estiu. Només s'esperen tempestes al Pirineu i durant la tarda de diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Gairebé passen 4 minuts de 8:15. Entrem en matèria després de tancar la portada. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica en Marc Dalmau.
2: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. hi ha aquí i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
2: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
4: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cinema Xavier Atance, responsable de BNC Productions.

0: Racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir 3 persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat quan els va caure una roca a sobre d'unes 2 tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Avui entra en vigor el nou Pacte Europeu de Migració i Asil, una reforma que canvia de dalt a baix com la Unió Europea gestiona fronteres, sol·licituds d'asil i responsabilitats entre estats. Organitzacions com Iridia o Human Rights Watch alerten que aquest nou marc accelera procediments, amplia la detenció i redueix garanties i que obre la porta a externalitzar deportacions i processos d'asil en països tercers. Tot plegat planteja interrogants seriosos sobre drets humans, sobre la solidaritat real entre estats membres i sobre el rumb polític que està prenent Europa. En parlem tot seguit amb Clara Calderó, responsable de migracions de NOVACT, l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
1: Molt bon dia.
0: Ho dèiem, avui entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil. Quins són els canvis més importants i per què considereu des de les ONGs que és un retrocés en drets humans?
1: En primer lloc, ens agrada sempre recordar que el pacte no és una novetat, sinó que d'alguna manera consolida el que venen sent les pràctiques de control migratori de molts països de la Unió Europea en l'última dècada, no? I tot i que es digui pacte de migració i asil, veiem que atén només a una part molt minoritària del que és la mobilitat cap a la Unió Europea, que són les entrades per vies irregulars, i desatén de forma completa el que són les vies legals i segures per migrar. Aleshores, aquí ja veiem un enfocament molt clar de què tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. I des d'aquesta perspectiva, doncs, el que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat i necessitats específiques. Veiem que posen en risc els drets de la infància que arriba, tant en famílies com no acompanyada, un augment de la detenció i restriccions de mobilitat, i el que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat i tot un sistema que s'està orquestrant per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs però que no ho són, la possibilitat de portar les persones.
0: Clara, en parlarem d'això. Abans, deixem però que pregunti. El nou mecanisme de solidaritat permet també que països amb més pressió migratòria, com per exemple Espanya, puguin reclamar una compensació econòmica als estats que es neguin a acceptar les quotes de repartiment. En definitiva, parlem d'una Europa que fomenta pagar per reforçar fronteres o finançar vigilància per no haver d'acollir migrants?
1: Sí, totalment. Ens sembla una hipocresia política molt important que s'anomeni mecanisme de solidaritat, un mecanisme que està pensat per la solidaritat entre estats i no vers les persones en necessitat de protecció, que són les persones que migren. Estem parlant d'aquest sistema en el que, exactament com tu comentaves, els estats que es trobin sota el que s'anomena una major pressió migratòria podien demanar recursos a altres països que, en comptes de facilitar places en mecanismes de reassentament o acollida, podrien expressar la seva solidaritat amb moltes cometes vers l'Estat i no vers les persones, pagant vols de deportació, per exemple.
0: Clara, doncs ens queda pendent perquè avui no entra en vigor aquest gir més dur amb el reglament de retorn que tu d'alguna manera ja apuntaves i que permetrà, si s'aprova, si s'acaba aprovant, que confiem que serà així, malauradament, permetre la deportació de migrants o sol·licitants d'asil, com deies tu, a tercers països segurs, com entrecomillaves. En fi, tindrem oportunitat segurament de valorar en el moment en què això entri en vigor, si és que hi entra finalment, quins riscos reals comporta aquesta figura. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí, Clara, i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Doncs en aquest context també us expliquem que la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització

0: extraordinària per a persones immigrades, com a mínim, fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
1: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
2: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
1: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex ha agraït la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i ha apel·lat també a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
3: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
4: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
3: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
0: Tres quarts de vuit, el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats, avui la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assolirà l'objectiu del 2%. I no ens movem de l'àmbit econòmic encara perquè Tarragona fa un pas endavant per avançar cap a una destinació turística intel·ligent. L'Ajuntament ha posat en marxa un sistema de rutes que integra la planificació de recorreguts, la realitat augmentada i diferents continguts audiovisuals. És una de les 22 accions que formen part del Connect Tarragona, un projecte que vol transformar la ciutat en un destí més modern. Montse Adán és la regidora de turisme del Consistori Tarragoní.
5: Que Connect Tarragona per nosaltres realment és un pas de gegant per la ciutat, no només a nivell turístic, sinó també per tots els diferents serveis, doncs, perquè ha de fer una ciutat doncs, més accessible i que l'experiència tant del ciutadà com del visitant doncs, sigui molt millor.
0: El govern ha començat a desplegar l'anomenat eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per minimitzar riscos. A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Els primers treballs a la zona de l'Ebre s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
6: Una de les temors en grans incendis forestals és que el foc pugui saltar entre massissos. Per això el Departament d'Agricultura ha iniciat al Coll de la Granada, entre Rasquera i el Perelló, una actuació estratègica de prevenció d'incendis forestals que forma part dels anomenats eixos de confinament dissenyats conjuntament amb els bombers de la Generalitat.
7: Bàsicament aquí el que tenim són zones amb un matollar molt important, amb una càrrega de matollar molt important, que és sobre la que bàsicament estem treballant. I la finalitat és que quan tenim un incendi que sigui d'herbes baixes o de matollar baix.
8: És reduir la càrrega de combustible amb el qual quan arribi l'incendi aquí cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control.
9: Des de l'Ajuntament poca cosa podem fer perquè no tenim mitjans. Aquí tradicionalment doncs els ramats feien una gran feinada, però que ens estem quedant pràcticament sense pastors.
6: En total, s'ha preveu actuar sobre unes 320 hectàrees durant els pròxims mesos.
0: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
10: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan abans millor.
0: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. Marta Canella no continuarà el curs vinent a l'Espart Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
11: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses, han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
0: La pilota ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. Xisco Campos ja ha agafat les regnes del Nàstic. El balear torna al nou estadi, ara com a tècnic, i ho fa amb la promesa que el seu equip mostrarà esforç, valentia i convenciment. Els companys d'Atac 12 van seguir la seva presentació en el nou càrrec i ens ho explica en Sergi Amat.
12: Si el primer dia de feina plores o ha anat molt malament o t'han tocat la fibra en positiu, l'aparició de la família de Xisco Campos ha trencat l'entrenador just al final de la seva presentació com a entrenador del Nàstic. Sense ells no hauria acceptat la crida del director esportiu Tomeu Nadal, tot i que des d'un primer moment va tenir clar que havia de dir que sí.
13: I la reflexió d'ell és: papà, ja has d'anar sí o sí, i per tant era inevitable que estés aquí. No podem prometre resultats, però el que sí, estic segur que l'equip s'ho deixarà tot, lluitarà cada pilota. Estic convençut que independentment del resultat l'afició es sentirà representada. Aquest és el màxim objectiu, és a dir, que la gent et senti honrada, representada i totalment identificada amb l'equip.
12: Des de dalt del Tarragona Blau, el Serrallo navegarà durant 2 anys una primera plantilla que no parlarà d'objectius numèrics i que ha de garantir verticalitat i, literalment, creure-hi. Xisco promet just el que sempre va garantir com a jugador grana, esforç.
0: L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
14: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
0: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un 8:15 a la pista del Liceo, el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. I el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'Hockey Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. És una informació de Lleida TV i d'Eva Cortijo.
15: El Vila-sana ha jugat fins a 3 play-offs durant la seva història a l'Hockey Lliga. Aquest és el quart i, a més, és la primera vegada que arriba a la final. Les lleidatanes han començat colpejant primer, guanyant el primer partit. El segon és jugar a Fraga aquest diumenge. Aconseguir sumar el primer punt és molt positiu, diuen, però no definitiu. Són dos equips que es coneixen molt bé, sense anar més lluny. Les fragatines van deixar fora de la final de la Champions a l'est del Pla i el Vila-sana va eliminar les fragatines de la Copa de la Reina, que van acabar guanyant.
16: Hem arribat a la final, és important que hi arribem. El que hem de fer és continuar lluitant i, escolta, no hem de perdre de vista que, per molta il·lusió que tinguem, juguem davant d'un Fraga, que és un equip espectacular i, escolta, tenen molt bon entrenador, molt bones jugadores i veurem què passa, il·lusió en tenim molta.
15: En els 3 play-offs anteriors, les temporades 21-22, 22-23 i 23-24, Palau de Plegamans en 2 ocasions i Gijón l'altra van tallar les ales a un Vila-sana que vol sentenciar la Lliga ja aquest diumenge.
0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro ens ho amplia.
17: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una 30a de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
18: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletreferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
17: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: Tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva 6a edició s'hi esperen prop de 60.000 persones entre aquest divendres i diumenge, que gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ags en Busto. També serà una de les últimes oportunitats per escoltar en directe el grup valencià La Fúmiga. I la companyia La Trepa del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer, no pas per fallida ni per manca de públic ni propostes.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació, el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. La responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en xarxa dels greuges que veu en aquesta nova regulació.
2: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
1: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Art Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Passen 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
3: Bon dia, doncs parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, però volem repassar un parell d'incidències. Per una banda, tenim un accident que s'ha produït a l'autopista AP7 al tram de Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, diguem-ne, i aquí hi trobarem aturades d'uns 3 quilòmetres entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès. Això a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud de Barcelona, a la Ronda de Dalt, quan enllaça amb la C32, zona d'Esplugues de Llobregat, també tenim un accident que ara mateix talla 2 carrils en aquesta direcció, en sentit Llobregat, i s'està complicant el trànsit el que seria la Ronda de Dalt. De moment amb aturades entre Sarrià i Esplugues, però com et deia, poden anar a més aquestes retencions perquè tenim accident en aquesta zona complicada, només un carril obert al trànsit, C32, tram d'Esplugues de Llobregat i en sentit Llobregat, precisament. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I ara la previsió meteorològica. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Cap de setmana de platja, eh?
4: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, a hores d'ara el sol ja és molt present a gran part del país i la temperatura es va enfilant. Sí que tot just encara a hores d'ara l'ambient és una mica fresqueta, aquesta temperatura que ha baixat respecte ahir al matí a molts indrets, però amb molt de sol, per tant, tindrà capacitat per escalfar de seguida. Els únics núvols que tenim a hores d'ara i que tindrem al llarg d'aquest matí, del que queda de matí, els tindrem a les comarques del Camp de Tarragona. Núvols que en alguns moments són força densos, són amenaçadors, són compactes, però que s'han d'acabar trencant. Per tant, migdia i tarda, de sol ple a tot el país del Pirineu fins a l'Ebre i des de l'Empordà fins a les comarques de Lleida. Temperatura que aquesta tarda pujarà. Ja arribarà als 32-33 graus a les comarques de Ponent, però molts indrets es mouran entre els 25 i 29 graus. I al cap de setmana, més estiu encara, perquè la temperatura s'enfilarà més durant les tardes. Moltes viles passant dels 30 graus, més de 35 a les comarques de Ponent, i força sol tot el cap de setmana. Sí que diumenge a la tarda alguns trons tindrem al Pirineu, però a prop de les platges, per exemple, un temps idíl·lic per fer un bany. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens n'informa en Marc Dalmau.
5: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
6: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
5: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar, de fet, dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
7: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: I ara una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar. Els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. I us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove i mantenen desplegades 9 dotacions d'un dispositiu que inclou equips submarinistes i drons. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia, a més, el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura de preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell amb l'oposició, això sí, d'Espanya. El responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim, fins al 21 de juliol. S'acaba, recordem-ho, el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora tot i complir-ne els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
8: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
9: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
8: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
10: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
11: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
10: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
1: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del Papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els va deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. I precisament quan encara cueix el discurs de Lleó XIV, en aquest cas al Congrés, on va criticar l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada fa 5 anys. La proposta vol endurir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
12: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
13: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Estemos a la altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
12: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
1: Pel que fa a la intenció de vot als partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes, i Sumar en guanya 7. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. És una de les notícies del dia. El Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, us expliquem que la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà fins i tot la facturació. Ens ho expliquen els companys de Pirineus Televisió.
14: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
15: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
14: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
16: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
14: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
1: Encara en l'àmbit laboral, però en el terreny dels sinistres, un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de tres geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir tres persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat quan els va caure una roca a sobre d'unes dues tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Deu minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I en marxa una nova edició del projecte d'automoció Eco Racing del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. Aquest projecte té com a objectiu l'automoció sostenible amb tecnologies respectuoses amb el medi ambient. Més detalls amb la Lourdes Sarrión de Canal Terrassa TV.
17: Aquest és l'EQRB 26, el monoplaça de la nova era de l'associació UPC Eco Racing. Està integrada per estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Pesa 200 quilos i incorpora 4 motors elèctrics independents que li permeten accelerar de 0 a 100 en 2,4 segons.
18: És principalment millores en el tren de potència, ja que incorporem un nou disseny i una nova fabricació de tot el que és la bateria, i també incorporem uns nous inversors que són molt més eficients.
17: El vehicle és més llarg i estret i, per tant, més aerodinàmic. El xassís és nou i modular, dividit en 6 parts. Això permetrà fer canvis de forma més econòmica.
19: Per tal que cada una de les generacions futures puguin canviar, en lloc de tot un monocasc sencer, poder canviar un únic component i d'aquesta manera fer que tinguin l'experiència de fer tot un projecte d'enginyeria des de zero.
17: L'EQRB 26 competirà de l'1 al 7 d'agost a la Fórmula Student Spain, al circuit de Catalunya i després a Alemanya.
1: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a les semifinals sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho, de fet, el més aviat possible.
20: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan vas millor.
1: Avui la penya buscarà empatar a la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. I encara parlant de basca, l'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I la pilota, i parlem de futbol, ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i el Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercit al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. I José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals. I demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
3: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
1: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona, on experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Ens ho explica en David Navarro.
21: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
22: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
21: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
1: La catedral de Tarragona ja compta amb la primera guia arqueològica exclusiva d'un monument de la ciutat. En l'obra es reflecteix el treball de recerca fet durant els darrers 25 anys i donar així una eina a visitants i estudiosos perquè entenguin la seva incidència en la ciutat al llarg del temps.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida analitzem aquest canvi de paradigma que reclamen les institucions davant la nova realitat de la delinqüència al país. Ho farem en conversa amb Xavier Torrents. Ell és director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Abans, repassem altres titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. El responsable de migració de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en xarxa dels greuges que veu en la nova regulació.
2: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
1: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. És divendres i toca fer una repassada a les novetats de la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El Día de la Revelación.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en titulars. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que, alhora, reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho amplia tot plegat en Marc Dalmau.
3: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
4: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I hi ha aquí i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
3: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar de fet dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
5: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: És una altra notícia que us estem destacant en titulars i de la qual n'estem molt pendents. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament.

0: El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de portar les persones.
1: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
2: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
3: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
2: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: Doncs recuperem en aquest punt la notícia amb la que encapçalàvem aquest informatiu. Barcelona viu una escalada de violència vinculada al crim organitzat internacional. Execucions a plena llum del dia, tirotejos selectius i una guerra importada entre clans que es disputen el control del narcotràfic. Tot això en una ciutat que, fins i tot en moments de màxim control policial, com la visita del Papa, ha vist com els sicaris actuaven amb absoluta precisió. I per intentar frenar aquesta escalada de violència, la cúpula d'Interior s'ha reunit d'urgència aquí a Catalunya i ja planteja endurir les penes per armes de foc. Per entendre què està passant i què pot fer Catalunya davant d'aquesta nova realitat criminal, parlem amb Xavier Torrents, que és director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Xavier, i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, bon dia.
1: Els Mossos vinculen els últims tirotejos a guerres entre clans, sobretot de l'Europa de l'Est, diuen, i també al narcotràfic internacional. Per què Barcelona s'ha convertit en un escenari d'aquesta guerra criminal transnacional i què explica que aquests grups s'hi hagin assentat, s'hi hagin afincat amb tanta facilitat?
4: Doncs la raó principal, la causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana, i davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquestes realitats no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma. Quin és el canvi de marc mental que hem de fer? Doncs molta gent, sobretot la gent més gran, pensa que la marihuana és la marihuana de fa 40 anys enrere, de fa 50 anys enrere, en la qual, diguem-ne, era una droga toga on com a molt havia un 5% d'adulteració d'aquesta marihuana. En aquests moments s'ha de considerar que això s'ha de fer un tractament com si fos una droga dura. I si no es fa això, el que fa 5 anys era un risc, és a dir, aquests tirotejos era un risc fa 5 anys, ara ja és una amenaça per la seguretat de Catalunya.
1: Clar, l'assassinat de dimecres al carrer Balmes de Barcelona es produeix a 800 metres del recorregut del Papa i davant d'una comissaria. Què revela això, Xavier, sobre el nivell d'implantació, la capacitat operativa i la sensació, sembla, d'impunitat d'aquests grups, no?
4: Bueno, més que d'impunitat, perquè aquí la policia, especialment la Policia Integral de Catalunya, que són els Mossos d'Esquadra, però aquí podem afegir l'actuació d'altres, sigui la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i fins i tot la Guàrdia Urbana de Barcelona o altres policies locals que actuïn. El problema no és un problema d'entrada de que hi hagi mals operatius dissenyats de la policia, sinó que per molt que faci la policia i fins i tot el sistema judicial i fiscal, ha de canviar les lleis i ha d'haver un enduriment. Pensem que Espanya és...

0: el país de la Unió Europea potser amb un tractament més dèbil. I justament en el lloc, Catalunya, on més s'està produint marihuana. Hem de canviar la visió que tenim sobre la marihuana. És un greu problema que ha conduït cap aquí. I avanço una amenaça encara pitjor. De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells. I aquesta amenaça ara és un risc, però compte, fa 5 anys també era un risc que passessin aquests tirotejos i ja s'han convertit en una amenaça real per la nostra seguretat.
1: Clar, és que una mica, tot i que Interior està insistint de moment que aquests tirotejos, com tu ens explicaves, són execucions selectives entre clans, clar, la ciutadania veiem assassinats a plena llum del dia, en carrers cèntrics i en escenes que semblen de pel·lícula. Per més que ens diguin que no hi ha risc entre la ciutadania, creix aquesta sensació d'inseguretat. Això com s'ha de combatre?
0: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal. Aquesta és la primera situació. La segona és que els polítics, els 135 diputats del Parlament de Catalunya, els 350 diputats del Congrés de Diputats i el govern de la Generalitat i agafi això com un problema d'estat. En aquests moments ja és un problema d'estat. Ens pot passar el mateix que ja ha passat, i allà ja han passat, ja han ultrapassat la frontera, el que ha passat a països com els Països Baixos o Suècia, on el narcotràfic ja fins i tot posa en qüestió l'Estat. Pensem que la família real dels Països Baixos, fins i tot, algun membre de la seva família ha hagut de marxar del país per amenaces del narcotràfic. Per tant, encara estem en aquesta frontera, no l'hem ultrapassat, però això dependrà de la rapidesa i l'agilitat en canvis legislatius per un cantó per agafar això com un problema molt seriós, com un dels principals problemes, per evitar que el risc que acabin tirant trets, tirotejos, que afectin a la ciutadania i no només als propis narcotraficants, per evitar que aquest risc acabi, ja sigui una amenaça. Encara som a temps? Sí. Però ens queda molt de temps? No.
1: Xavier Torrents, doncs gràcies per aquesta claredat en el teu diagnòstic i és evident que, com a mínim, de moment, Interior aquí a Catalunya comença a bellugar alguna cosa perquè és conscient d'aquesta gravetat. Gràcies i bon dia.
0: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Com resisteix el sector de la restauració al tancament del parc de Collserola? Recordem que la prohibició d'accedir al parc i la resta d'espai natural es mantindrà vigent durant tot l'estiu. I en aquest sentit, la crisi provocada pel brot de la pesta porcina africana supera ja el mig any. Hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz en un restaurant d'aquesta zona de Catalunya, d'aquest parc de Collserola, perquè ens expliquin com estan visquent el sector aquesta situació que suposo que els té entre les cordes. Anna Ruiz, bon dia.
3: Hola, Elena, bon dia. Sí, no es pot fer esport a la muntanya, no es pot caminar a l'entorn natural del parc de Collserola com a conseqüència del, com explicaves, del brot de pesta porcina que ha provocat una crisi sanitària també mediambiental, i tot això està afectant i molt a les factures i l'activitat econòmica dels restaurants, bars, establiments de restauració que hi ha al voltant del perímetre del parc. Així que ens hem vingut aquí, ens hem plantat al restaurant Santa Creu d'Olorda i amb les seves propietàries, la Montse i la Eli. Montse,
4: bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia.
3: Volem conèixer quina és la vostra història. Com resistiu tots aquests mesos de crisi?
4: Bueno, pues anem retallant per on sigui perquè es nota bastant, la veritat. I llavors ara inclús estem pensant de tancar els dilluns i que la gent faci festes dilluns i anar aguantant aviam què passa.
3: Perquè heu perdut un tipus de client molt determinat, que era aquell que venia a practicar esport a la muntanya, i espereu, els que són més fidels per això són aquells que fan esport per carretera.
4: I és que venen per carretera, exacte, però hi ha molta gent que ens puja de plops d'aquí propers i pugen a peu, esmorzen, tornen a marxar, tota aquesta gent ha desaparegut. I els que van en bicicleta, doncs clar, ni una quarta part, perquè alguns venen per carretera, els que venen, però els de muntanya, que hi havia molts, doncs no cap.
3: Eli, això significa que pels matins s'ha baixat molt la feina.
5: Sí, bastant, o sigui, ara només... Bueno, tenim feina el que és al migdia només, per al matí ha baixat bé un 20% de lo que és la facturació i tot, perquè pujava molta gent en bicicleta, caminant, gent amb els gossos, per les pistes forestals, i tot això no, ja no puja, o sigui, tot el que puja, puja per la carretera. I ens ajuda molt el, bueno, el que és el treball del migdia, de la gent que ve el dia a dia a dinar. Però ja està, o sigui, la veritat és que pel matí pues, ha caigut de cop,
6: molt fluix.
3: I a més de tancar dilluns, heu pensat en altres mesures?
4: No, pues retallem en gent i clar, és que al final per algun lloc tot és que anem retallant.
3: Vosaltres per això esteu resistint, perquè ja us ha arribat que alguns restaurants de la zona sí que han tancat.
4: Nosaltres tenim veïns, bueno, els mateixos clients ens ho diuen, que hi ha alguns que estan pensant en tancar, perquè clar, no donen.
3: Doncs moltíssimes gràcies. Per cert, que l'estiu s'apropa, és una etapa molt complicada per vosaltres.
4: Imagina't, si a l'estiu ja tenim menys gent perquè fa calor i la gent marxa a platja, doncs imagina't ara, entre que els pocs que queden ni pujaran a peu, o sigui que...
6: Sí, és complicat.
3: Així, Helena, que la recepta tant de l'Eli com de la Montse és la de resistir els mesos que venen i esperar que les coses canviïn, a l'espera també de poder obtenir algun tipus d'ajuda o contacte amb l'Ajuntament o altres administracions que els puguin ajudar a resistir aquests mesos que van començar fa més de mig any com a conseqüència de la brot de pesta porcina i que ha fet disminuir i molt el nombre de clients habituals en un restaurant com aquest.
1: És temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
7: Bon dia.
1: El Barça que ha fet un pas més per ser a la final de la Lliga ACB.
7: Sí, ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la classificació per a la gran final. Segona victòria en aquestes semifinals davant el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi cap a la Laguna. No va ser un triomf tan còmode com el primer. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts. Ho van fer amb una gran actuació coral liderada per Vesely amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final demà al vespre. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
8: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan vas millor.
7: Avui la penya buscarà empatar l'altra semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga al primer partit, al primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar el Roig Arena abans de l'eliminatòria, viatgi cap a l'Olímpic. La pilota ja roda al Mundial 2026 de futbol. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Davant els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
9: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
7: I després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceo el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia amb guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Doncs a un quart de nou aquest primer partit a la pista del Liceu, n'hauran de guanyar almenys un a la pista del Liceu perquè tenen el factor pista en contra. Tant de bo, a veure si podem explicar durant la propera setmana. Sara.
6: Doncs n'estarem pendents, a veure què passa.
7: Segur que sí. Vinga.
6: Gràcies, Cristina. Igualment per tu.
7: Bé.
6: Més coses, doncs ara mateix arriben les estrenes de cinema amb el nostre company David Navarro.
10: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
11: Trabajar por ahí de temporero.
10: Yo es que nunca me he ido de aquí.
11: Ya, es muy fuerte eso.
12: Iván Ijadum, biznaga de plata al darrer festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Ijadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
13: Envasadores han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen el 10%. Pero tú me tienes que ayudar.
14: Sí, señora.
15: El váter pierde agua, les daré $100 más.
16: ¿Qué dice?
14: Que si le arreglamos el váter.
16: Somos afinadores, arreglamos pianos.
15: 200.
16: 500 y hablamos.
12: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
17: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
18: ¿Qué has robado?
19: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
12: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen, doncs, les parets de la galeria, unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves. I tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva 6a edició, l'organització es prepara per acollir prop de 60.000 persones que entre aquest divendres i diumenge gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ags en Bustó. La companyia La Trepa, del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer. Durant gairebé 4 dècades, el Jove Teatre Regina ha programat més de 10.500 funcions i ha rebut més de 2 milions d'espectadors. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana i fins dilluns. Adeu.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha explicat fa uns minuts a la xarxa quins són els principals motius per l'augment de màfies al nostre país.
2: La causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners, podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana, i davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma.
1: L'Ajuntament de Barcelona també se suma a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal al centre de deportació a països tercers. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments situació prou complicada a les carreteres, amb un accident a la C32 a Esplugues de Llobregat que deixa dos carrils tallats. També un altre accident a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest punt un altre carril tallat. I finalment a la C12 a Flix, un tercer accident obliga a habilitar pas alternatiu en aquest punt. A banda, també a la P2 a Albi, una avaria també deixa un altre carril tallat, direcció Saragossa. I a banda també hi ha circulació intensa a la C32 a Barcelona, a la C31 a l'Hospitalet, a la C58 a Barcelona, a la C59, a Caldes de Montbui, també a Mollet del Vallès i finalment en diferents punts de l'AP7 com Sant Cugat del Vallès. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Un operari ha resultat ferit aquest matí al port de Mataró per l'explosió d'una canonada de gas. Connectem ara amb la nostra companya, la Clara Sánchez, des del punt dels fets. Quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs fa pocs minuts s'ha donat per tancada aquesta fuita de gas que ha provocat l'explosió aquest matí al port de Mataró, concretament en una rampa de la zona de restauració. Com deies, aquest operari que estava fent tasques de soldadura ha resultat ferit lleu per les cremades i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital de Mataró. Estava treballant en aquestes tasques de soldadura quan s'ha produït l'explosió per escapament de gas i els bombers doncs, han treballat per controlar les primeres flames i esperar la companyia de gas que doncs, fes aquest tall del subministrament. L'operatiu ha alertat aquesta companyia i ha aparegut pocs minuts després i ara mateix continuen encara, tot i que ja està tot controlat, continuen els serveis d'emergències aquí al port i està tallat doncs, l'accés a aquesta avinguda del port i també a l'espigó de Mataró.
1: Gràcies, Clara. Estarem pendents. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I l'IPC ha pujat una decimal maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat també el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja n'han registrat 6 aquest any i interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la informació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. I continua la recerca del menor desaparegut el dimecres a Roses, després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de la mateixa empresa de lloguer van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1%, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. Xavier Torrents és el director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB i n'ha parlat avui a la xarxa.
2: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal.
1: L'Ajuntament de Barcelona també s'ha sumat a aquesta demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap en plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de la Policia Nacional. I avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països de tercers. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i un incendi que ha afectat la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada. I també els equips d'emergència continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava en moto d'aigua entre l'Escala i Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb el centre de comandament ara a Pals, després que la moto aparegués a la platja de la localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I en mobilitat a la C12 a Flix hi ha retencions per un accident amb pas alternatiu i també a l'AP2 a l'altura de l'Albi, un carril que ha detallat per en aquest cas una avaria que genera circulació intensa en aquest punt.
0: Notícies en xarxa.

0: Y'all ready for this? Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. Per saber tots els detalls d'aquesta informació, connectem ara amb el nostre company Jaume Inglés, que en sabem de tot plegat. Bon dia.
2: Bon dia, doncs així és. La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí. Segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i al lloc dels fets hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra, a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part d'aquesta platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha acordonat i tancat al públic aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a la platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
1: Gràcies, Jaume. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I els equips d'emergència també continuen la recerca d'un menor desaparegut a la Costa Brava mentre anava amb moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. El dispositiu se centra a Roses, amb un centre de comandament que s'ha habilitat també a Pals després que la moto aparegués a la platja d'aquesta localitat. La recerca es manté per mar, terra i aire amb salvament marítim, bombers i la UME, que utilitzen embarcacions, drons i també unitats especialitzades. I un operari que treballava en tasques de soldadura en un establiment a la rampa d'accés al port de Mataró ha quedat ferit lleu després que s'hagi produït una fuita de gas i hagi provocat un incendi que ha afectat a la zona. Els bombers s'hi han desplaçat amb 5 dotacions i també s'han mobilitzat 4 unitats del SEM que han traslladat l'home a l'Hospital Vall d'Hebron. La fuita ja ha quedat controlada prop de les 10 del matí. I l'IPC ha pujat una dècima al maig a Catalunya i s'ha situat en el 3,1% segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. La inflació es manté estable gràcies a la moderació dels preus de l'electricitat i el gas, tot i l'encariment dels carburants. A més, el Banc Central Europeu també ha pujat el tipus d'interès en el 0,25 punts fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja s'han registrat 6 aquest any. Interior es relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 12 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

El ple aprova l'actualització del PUM per permetre la conservació i rehabilitació d'edificis antics. El cicle de cinema anime tindrà una segona edició després d'atraure més de 300 espectadors. La Colla de Geganters organitza el tercer Engegant la nit aquest dissabte.

0: El ple municipal d'aquest dijous ha aprovat una modificació puntual de les normes urbanístiques del POUM. La proposta ha actualitzat 19 articles i una disposició addicional del planejament municipal que facilitarà la rehabilitació, conservació i manteniment d'edificis. Una de les modificacions més destacades afecta alguns immobles del nucli antic de Malgrat, molt d'ells catalogats com volum disconforme, és a dir, edificis que van ser construïts legalment en el seu moment, però que avui dia incompleixen la normativa urbanística i, per tant, dificulta als seus propietaris a portar a terme qualsevol reforma o modificació. Durant el debat plenari, el portaveu d'Esquerra, Joaquim Albert, ha exposat que aquesta modificació del POUM s'hauria d'haver fet molt abans, alhora fent referència a la moció que van presentar els republicans el mes de setembre de 2025 per protegir el patrimoni històric del municipi.
1: El POM s'ha d'adaptar, hem de revisar el POM perquè estem treballant amb un text del 2005, estem al 2026, els temps canvien i per tant s'ha de posar al dia. Ara bé, nosaltres ens agradaria entrar una miqueta més en un aspecte perquè fa només uns mesos enrere des d'Esquerra Republicana vam presentar una moció que precisament demanava una revisió del POM. En aquell cas ho fèiem molt encarat a protegir el patrimoni cultural de Malgrat i poder així també revisar aquest text que ja alertàvem en aquell moment, que era un text caducat, que s'havia pensat en el seu dia només amb el que hi havia el 2005, que era el totxo i era fer habitatges i blocs de pisos, i no tant amb altres necessitats com en aquell moment nosaltres defensàvem, que era defensar aquesta identitat i aquesta història del poble, i per això vam demanar aquesta moció que reviséssim el POM. En aquell moment la moció es va rebutjar, va sortir en contra, però bueno, avui el govern sí que aporta una modificació d'aquests 19 articles del POM, per tant, en part, ens estan donant la raó que hi havia una necessitat de modificar el POM. I més que res ho dic perquè en aquell ple jo me'n recordo molt bé que el senyor Serret ens va comentar que el que l'únic que volíem en aquell ple era parlar de Can Palomo amb aquesta moció que havíem presentat. I no era del tot així, sinó que el que volíem i el que seguim volent és fer un debat profund del POM, perquè és, com ha comentat, és el que marca com ha de ser el nostre municipi, és el que pots fer, que no pots fer sobre plànol en el nostre municipi.
0: Bé, el portaveu de la CUP, Enric Zaldo, qüestiona que la modificació del POM no incorporés un estudi ambiental i planteja cap a quin model de poble anem amb aquestes modificacions, que té com a objectiu una flexibilització generalitzada dels límits urbanístics existents.
2: Del conjunt d'aquests 9 articles modificats, si agafem com tot el gruix, no article per article, sinó el gruix, el que ens estem trobant és que hi ha una flexibilització generalitzada dels límits urbanístics existents. És l'objectiu que busca aquest PAC, aquesta proposta d'omnibus que veiem tant al Congrés dels Diputats, que es presenta avui. Llavors no estem parlant de canvis d'ús, això ho ha aclarit ara també, ni d'una requalificació urbanística, com passa altres vegades, sinó que és una modificació de diverses qüestions, però sí que article rere article es va subratllant aquesta flexibilització dels límits, es va permetre una intensificació progressiva dels usos i dels aprofitaments privats i de la densitat urbana que a futur doncs, serà major o estem afavorint que sigui major. Tot arrel d'una realitat analitzada amb unes visions, per una banda tècniques, però també evidentment polítiques, i l'experiència aquí és un grau i no nego la validesa que pugui tenir doncs, la justificació que porta a fer aquesta modificació. Però sí que creiem que és legítim preguntar-se quin model de poble hi ha darrere d'aquesta modificació. És a dir, no estem només resolent problemes que ens estem trobant i conflictes, no estem només preveient això, sinó que estem apostant per un model de poble diferent del que apostava el POM del 2005. Per altra banda, ens sorprèn que la modificació no incorpori estudi ambiental, queda justificat el perquè no ho incorpora, es considera totalment, cito textualment, es considera totalment inocua en relació a possibles efectes negatius sobre les condicions ambientals del municipi, atès que no s'altera la classificació del sòl no urbanitzable ni hi ha noves qualificacions. Ho entenem, però sí que és cert que la modificació de cada article no tenen un gran pes ambiental de gran abast, però sí que considerem que aquesta suma de petites flexibilitzacions pot acabar tenint efectes acumulatius importants en el model ambiental i urbà del municipi.
0: En resposta, el regidor d'Urbanisme, Jofre Serreta, explica que no s'està canviant el planejament i, per tant, el model del poble que es vol. Pel que fa a l'informe ambiental, Serreta afirma que aquest suposa un cost i la llei no obliga a fer-ho. Tot i això, si els organismes competents involucrats en l'aprovació d'aquesta modificació, inclòs el Ministeri de Medi Ambient i Demarcació de Costes i la Comissió d'Urbanisme, doncs tenen la capacitat de demanar aquest informe ambiental si consideren que és necessari. Així ho explica Jofre Serret.
3: Aquesta pregunta, que gairebé englobaria tot, no? Quin model de poble hi ha, evidentment no estem canviant el planejament i, per tant, no estem modificant el model de planejament aprovat el 2005. El 2005 el planejament tenia un objecte, jo crec, molt important, que era mantenir l'skyline del nostre municipi. Ho ha aconseguit. I podem veure altres municipis que tothom s'omple la boca de quanta activitat hi ha d'aquí al costat, Calella, Blanes, Lloret, però és evident que l'skyline d'aquells municipis s'han transformat en la seva totalitat i malgrat conserva un skyline que visualment, tot i que ha crescut molt, visualment i especialment en el centre, doncs no dista gaire del malgrat que coneixien els nostres avis o besavis. I per últim, el tema de l'informe ambiental, la llei diu que no és necessari, podem compartir o no si hauria estat bé incorporar un informe ambiental estratègic, doncs també té un cost econòmic, un cost tècnic i evidentment un cost allargar en el temps. Tot i això, avui portem l'aprovació inicial d'aquesta modificació dels 19 articles en el que hi haurà aquesta exposició perquè tothom pugui fer les al·legacions, però aquesta modificació ja demanem informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme, a la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la Secretaria d'Agenda Rural i al Ministeri de Medi Ambient i Demarcació de Costes. Per tant, només a la Comissió d'Urbanisme, que hi són representats tots els ens de la Generalitat, si l'OTA, que és la responsable de demanar que hi hagi informe mediambiental estratègic, obligatori, doncs sortiran allà mig i diran, escolti, falta l'informe. Per tant, aquesta modificació no pot tirar endavant i ens enviaran de retorn i ens diran, els hi falta l'informe. Si consideren que és necessari.
0: La modificació puntual de les normes urbanístiques del POM per permetre doncs, aquesta conservació i rehabilitació d'edificis antics ha estat aprovada amb l'abstenció d'Esquerra, PP i la CUP. Més qüestions, l'Ajuntament de Malgrat i el Cineclub Garbí donaran continuïtat al cicle de cinema d'animació japonesa amb una segona edició que començarà el novembre. La decisió arriba després de la bona resposta del públic a la primera programació que ha reunit un total de 309 espectadors en les 5 sessions celebrades durant els darrers mesos al Centre Cultural. El cicle va arrencar al febrer en el marc del Festival Libèl·lula amb la voluntat d'oferir una proposta cultural pensada especialment per connectar amb el públic jove. La programació va incloure 5 pel·lícules destacades del cinema d'animació japonès, un gènere que compta amb una comunitat de seguidors cada vegada més àmplia. Segons les dades facilitades pels organitzadors, la sessió amb més afluència va ser la projecció d'Anzu, el gat fantasma, que va reunir 87 espectadors. Davant d'aquesta bona acollida, l'Ajuntament i el Cineclub Garbí han acordat organitzar una nova edició del cicle que es desenvoluparà, com dèiem, entre els mesos de novembre i fins a maig. De moment encara no s'ha donat a conèixer la programació de les noves projeccions. La iniciativa va néixer arran de l'èxit d'una projecció de cinema adreçada al públic jove celebrada durant una edició anterior del festival, una experiència que va animar els organitzadors a apostar per un cicle estable dedicat a l'anime. La colla de geganters de Malgrat ja ho té tot pràcticament a punt per celebrar aquest dissabte la tercera edició de l'activitat Engegant la nit. La proposta començarà a 9:45 a la plaça de l'Àncora amb una cercavila nocturna acompanyada de la xaranga Bufa Tramuntana. Les peixateries velles es convertiran després a les 11 en l'escenari d'una festa amb Slum DJ. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. Aquest divendres la piscina municipal inicia oficialment la temporada d'estiu 2026, com és habitual, per donar la benvinguda al bon temps. L'Ajuntament ha preparat una jornada de portes obertes perquè tothom qui ho vulgui pugui gaudir de les instal·lacions de forma gratuïta durant tot el dia, tot i que s'ha mantingut les limitacions d'aforament. I a Calella, la policia local i la Guàrdia Civil han dut a terme aquest dijous un dispositiu conjunt d'inspecció en 7 establiments comercials de la ciutat amb l'objectiu l'objectiu de detectar la possible comercialització d'armes prohibides. L'operatiu s'ha saldat amb un establiment denunciat per la venda d'armes prohibides. Durant la inspecció, els agents van intervenir diversos matxets de grans dimensions que es troben exposats per a la venda al públic. Aquest tipus d'actuacions tenen com a finalitat reforçar la seguretat ciutadana i garantir el compliment de la normativa vigent en matèria d'armes. Ja a nivell nacional destaquem que el Departament d'Interior ha reclamat que la prenen la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja 2 a 3 anys a una altra de 6 a 9. En una atenció a mitjans, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha afirmat que actualment surt bastant gratis dur una arma i ha apuntat que poques vegades suposa l'ingrés en un centre penitenciari. Per això vol que s'equipari el càstig amb les regulacions de països com ara Itàlia i Alemanya. D'altra banda, segons el departament que lidera Núria Parlon, els incidents amb arma de foc han disminuït els primers mesos del 2026 respecte de l'any passat, però ha crescut l'ús d'armes curtes i d'armes falses. També destaquem que el pacte de migració i asil de la Unió Europea entra en vigor aquest mateix divendres. La reforma de la política migratòria de la Unió Europea, que va estar anys negociant-se, introdueix noves normes que reforcen les fronteres exteriors del bloc i els mecanismes d'expulsió de migrants endureixen l'acollida i el control sobre persones en situació irregular i creant un sistema de solidaritat voluntària en el repartiment de migrants per assistir països de primera arribada com Espanya. El pacte té per objectiu forçar la reducció d'entrades irregulars a la Unió Europea, tot i que en els últims 2 anys han caigut un 55%, segons la Comissió Europea. Moment de destacar la situació meteorològica i ho fem amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud del Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui, diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda, d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: I destaquem l'agenda d'actes. Aquest divendres l'Ajuntament celebra la 3ª edició de Fira Vi a l'Avinguda Bon Pastor, entre la plaça de l'Àncora i el carrer Ramon Turró, des de les 6 de la tarda i fins a la mitjanit. Hi haurà diferents cellers de diverses denominacions d'origen, una oferta gastronòmica variada amb restauradors locals i música amb el DJ Mario Tero. El programa d'activitats del Festival Libèl·lula inclou la xerrada Bloc d'Habitatges per Joves, l'exemple de Caldes de Montbui, a càrrec de l'arquitecte David Juárez i el regidor de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, Jordi Martín. Serà a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa. I dissabte l'Ajuntament organitza la Fira Animalista al pàrquing de la plaça de Catalunya. A partir de les 11 del matí fins a la 1 del migdia es farà una exhibició de les unitats canines de les policies locals dels municipis de Barberà del Vallès i de Lliçà d'Amunt, a més de l'Associació de Guies Canins de Policies Locals de Catalunya. També hi haurà exhibició de detecció canina esportiva a càrrec del Club Van Roig. A la 1 del migdia es farà una desfilada de gossos que es poden adoptar. Nova sessió de ioga per a la salut de l'Arxiu Municipal d'aquest dissabte, que estarà dedicada a la salut durant la menopausa. Començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a 11:45. Repassem la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
5: Continguts en xarxa.
6: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelación.
7: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
8: Trabajar por ahí de temporera.
7: Yo es que nunca me he ido de aquí.
8: Ya, es muy fuerte eso.
6: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
9: Los embajadores se han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%. Pero tú no tienes que ayudar.
10: Disculpe.
11: Sí, señora.
10: El váter pierde agua, les daré $100 más.
12: ¿Qué dices?
11: Que si le arreglamos el váter.
12: Somos afinadores, arreglamos pianos.
10: 200.
12: 500 y hablamos.
6: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
13: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
14: ¿Qué has robado?
15: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
6: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

Repassem els titulars del dia. El ple aprova l'actualització del POM per permetre la conservació i rehabilitació d'edificis antics. El cicle de cinema Anime tindrà una segona edició després d'atraure més de 300 espectadors. La colla de geganters organitza el tercer, engegant la nit aquest dissabte.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dilluns a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment de risc de suïcidi.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori i violent a una joieria de Barcelona amb un ferit i 5 detinguts, Sònia Kerr.
3: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
1: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries.
3: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
1: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
3: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu.
1: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur durant el 50è aniversari de la institució.
3: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
1: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després, Joan Barberà.
5: Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser l'any 1997.
1: I cop d'ull al temps de cara avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà amb vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts a les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats en almenys una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i d'altres riscos. A més, fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques perquè actuïn amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
7: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
1: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen a tota la societat a participar en la manifestació per tal d'instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Sota el lema Aturem l'emergència social i educativa, la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria de la CGT.
9: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
10: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
8: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
0: Notícies en xarxa.
1: Robatori violent aquest matí a una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut 5 persones més relacionades amb el succés.
3: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra, que es trobaven a la zona, han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta d'implicats.
1: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a Barcelona. En aquest sentit, l'alcalde celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
3: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
3: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
1: Aquesta petició de la Generalitat i de l'Ajuntament, els experts també consideren que és imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
3: Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
11: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
3: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en un dels grans productors de marihuana de tota Europa.
1: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. Ara el cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
12: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
1: Mentrestant, continua la recerca del jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava fent una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballaran amb la hipòtesi que hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
3: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va llogar la de la jove.
1: Un treballador ha resultat ferit aquest matí per l'explosió d'una canonada de gas al port de Mataró. L'home ha patit cremades de segon grau i ja hauria rebut l'alta, segons informa el port. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari i ha impactat amb una canonada de gas. Joan Carles Romero és el cap del Parc de Bombers de Mataró.
14: No hem estat alertats per una fuita de gas inflamada que era aquí a l'entrada del port. Hem vist això, que hi havia una persona ferida i que estava fent unes tasques de manteniment a prop de l'escomesa del gas.
13: Arran de l'incident s'ha activat el protocol de seguretat al port de Mataró en fase d'emergència i s'ha tallat l'accés a l'avinguda del port i a l'interior de la infraestructura, tot i que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com a oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries. A més, ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El Pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel, i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats. Montcarvajal, bon dia.
15: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
16: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
15: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
17: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
15: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
1: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
3: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
18: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
3: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
1: L'índex de preus al consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció del preu de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista a causa de l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
3: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i fins i tot les hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
19: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
3: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per a Catalunya en un context global incert. Illa ha analitzat la situació actual a la segona i última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell. Anem fins allà. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
20: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa assenyala quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
21: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la Constitució Europea per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris i per no deixar ningú enrere d'aquesta decisió, tenint presents els nostres valors, hi han quatre requisits per poder fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
20: A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i pel que fa al Pirineu n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
1: A tot això, la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una per regulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
23: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant en la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
22: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
1: I encara un apunt judicial en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat avui investigar-lo per delictes fiscals i de contraband de joies per les que s'han trobat al seu despatx. Avui s'ha sabut que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, és a dir, 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
3: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
0: Notícies en xarxa.
1: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
24: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
25: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
24: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
1: No deixem encara la capital catalana perquè els quatre aspirants a liderar el grup municipal de Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals necessaris.
3: Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calpo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries comença demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
1: Canviem de comarques. Aquest matí s'ha presentat a Palamós el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la regió sanitària de Girona. Permetrà reduir trasllats innecessaris de pacients que no necessiten cures intensives i atendre'ls més a prop de casa seva. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
2: Durant l'últim any, l'Hospital Comarcal de Palamós ha fet una prova pilot i des d'aquest mes de juny ja hi funciona una unitat de semicrítics amb 8 llits connectada en temps real amb els hospitals de referència en aquesta matèria, que són la unitat formada pel Josep Trueta i el Santa Caterina, tot plegat amb el suport d'una nova plataforma tecnològica en el marc del projecte crític.cat. Jaume Heredia, gerent de la Regió Sanitària de Girona.
5: No caldrà traslladar-lo, serà un pacient que es quedarà aquí, que estarà monitoritzat, que haurà tingut, li haurem acostat l'intensivista al seu llit a l'Hospital Comarcal, cosa que abans no passava, i per tant aquest pacient pot acabar el seu procés aquí d'una manera amb molta més seguretat.
2: El nou model, que s'anirà desplegant a la resta d'hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona, permetrà incrementar notablement el nombre de llits de pacients crítics i semicrítics al territori.
1: I és moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recuperarà una obra que fa dues temporades ja va triomfar a la sala Fabià Puigcerver, L'herència. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals de la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
7: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
6: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga masculina 22 anys després.
9: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre. El primer partit de la final, el millor de 5, a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar en les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit. Ara, el club de la noia somia en guanyar la sisena lliga de la seva història. L'última, recordem, va ser l'any 1997. Escoltem el president del club, Manel Burón.
10: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
9: També és notícia, gran notícia esportiva, l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de la final a 4 contra el Ferencváros hongarès als penals. Escoltem el porter de l'equip català, Unai Aguirre.
26: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu. I en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
9: En canvi, a la Champions femenina no hi haurà participació catalana a la final. El Mataró i el Sant Andreu es veuran les cares en la final de consolació pel tercer lloc avui a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, el Joventut de Badalona s'enfronta avui al València a les 8 al Roig Arena en el segon partit de les semifinals contra el conjunt del València, contra l'equip valencià. De moment perden l'eliminatòria a la sèrie per 1-0. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García fins al 2027. La davantera continuarà defensant la samarreta blanquiblava.
4: Sí, estoy muy contenta y muy feliz por seguir formando parte del Espanyol, de seguir formando parte de la familia Perica, y bueno, también muy contenta por la confianza que me han dado.
9: El Real Madrid ja ha fet oficial que José Mourinho torna a la banqueta del Club Blanc, i a segona divisió el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur.
8: Estic molt content de fitxar pel Girona. Tot és nou i estic desitjant que comencin els entrenaments. És un gran club amb molta història i amb jugadors de molta qualitat. Aquest és un pas important per la meva carrera. Soc davanter i vull marcar molts gols. Tinc un estil similar a Erling Haaland.
9: En futbol, al Mundial, en el partit inaugural, Mèxic es va imposar a Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud va guanyar contra Txèquia per 2-1. Avui, Canadà, Bòsnia-Herzegovina i Estats Units, Paraguai. Demà, al Centre d'Esports Sabadell s'enfronta al Zamora a domicili, partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió A. El conjunt arlequinat es desplaça hores d'ara cap a terres castellanes. El partit de tornada, recordem, es jugarà el divendres 19 a Sabadell.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

Repassem els titulars del dia. El ple aprova l'actualització del POM per permetre la conservació i rehabilitació d'edificis antics. El cicle de cinema Anime tindrà una segona edició després d'atraure més de 300 espectadors. La colla de geganters organitza el tercer, engegant la nit aquest dissabte.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, avisa també de l'increment del risc de suïcidi.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit crisi 5 detinguts. Sònia Kerr.
3: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
1: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment en el seu últim acte a les Canàries.
3: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
1: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraban de joies i delictes fiscals.
3: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros. Això és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
1: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
3: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
1: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després, Joan Barberà.
5: Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la gran final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia amb guanyar la seva 6ª Lliga de la història. L'última va ser el 1997.
1: I cop d'ull al temps, de cara avui i al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà amb vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe d'UNICEF, i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital de les xarxes i fa una crida tant a famílies com a sistema educatiu, governants i indústries tecnològiques per actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
7: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
1: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
9: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vint, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
10: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
8: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
0: Notícies en xarxa.
1: Robatori violent en una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut fins a 5 persones que estarien relacionades amb el robatori.
3: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos que es trobaven a la zona han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta dels implicats.
1: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de les grans màfies vinculades al narcotràfic que hi ha a Catalunya.
3: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
3: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
1: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. Ara el cas està sota secret de les actuacions. Canal Blau, Jaume Inglés.
11: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic, que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
1: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
3: Efectius del cos continuen repassant per terra a la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
1: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i també ha ordenat les màfies que deixin de traficar en persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel, i ha defensat un món sense muralles. A més, ha reconegut la feina del govern espanyol, de les entitats i les organitzacions en l'atenció dels refugiats. Mon Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
13: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
12: El papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
14: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos,

0: per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
1: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, que és responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
2: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat aquest acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima el mes de maig a Catalunya i se situa en el 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
1: De fet, l'últim mes els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
4: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
1: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: La patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellvé, bon dia.
5: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació per regulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
6: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
5: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
0: Són 3:15 i tenim novetats en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero. Doncs bé, avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat investigar-lo també per delictes fiscals i de contraband per les joies trobades al seu despatx. S'ha sabut avui, a més, que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, que és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
1: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de l'UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i el 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estarà operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic.
1: Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que acabi generant 900 llocs de treball.
0: Ràdio Montblanc, Josep Ardila.

0: són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres les obres del polígon logístic i ha posat aquest Logis Montblanc com a exemple de model a seguir a tot el país.
1: El Logis Montblanc el podem posar d'exemple com un dels espais logístics més importants i com a referent a Catalunya i que ens permet, sobretot, a part d'aquesta millora en la descarbonització de transport de mercaderies, a part dels punts que he assenyalat de connectivitat, és poder créixer, generar oportunitats i llocs de treball qualificats.
0: Paral·lelament, Bonpreu començarà entre juliol i agost les obres per implantar el seu centre logístic a Montblanc. L'Ajuntament acabarà la tramitació de la reparcel·lació del polígon a principis del mes de juliol, moment en què ja podran donar la llicència d'obres a la cadena de supermercats. El Logis Montblanc també preveu la instal·lació d'una futura terminal ferroviària en una parcel·la de 8 hectàrees, que suposarà una inversió de 21 milions d'euros.
2: El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat avui a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta. La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per tal de descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics que té la comarca. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
3: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
4: Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
3: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
2: A Barcelona, després d'anys aparcat, l'Ajuntament ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
6: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
5: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Sant Fruitós.
7: A Constantí, els edificis del grup Sencelles comptaran pròximament amb fissuròmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre Ajuntament, tècnics de la Generalitat i representants veïnals. Virgínia Bautista és regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Constantí.
8: Aquests dispositius permetran mesurar i registrar els moviments que experimenten els edificis al llarg d'un any complet. Per fer un seguiment exhaustiu, els tècnics visitaran periòdicament els immobles.
7: La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques del terreny.
9: L'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i la gestió d'uns habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer. Un cop passats aquests anys, serà l'Ajuntament qui adquirirà els drets i serà l'encarregat de gestionar els habitatges amb les mateixes condicions.
2: És moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
11: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
10: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia. Sexy like you,
2: just want the sky. Una mica de música abans dels esports, perquè el Cabró Rock engega aquest vespre la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, a qui escoltem, també Joan Dausà o De Tiet, són només alguns dels noms destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
12: El Cabró Rock està preparat per viure l'edició més multitudinària de la seva història. Aquest cap de setmana es reuniran més de 55.000 persones en un festival que fregarà el ple absolut i que es consolida com una de les grans cites de la música en català. El cartell torna a reunir alguns dels noms més destacats del panorama musical dels Països Catalans, amb artistes com Oques Grasses, Joan Dausà, La Cosa Sorda, L'Axan Bustó, Figa Flowers o Els Tiets. El cap de comunicació del festival, Oriol Planeses, destaca que aquesta serà una edició de rècord.
13: Molt contents d'aquesta edició de rècord. Nosaltres des del festival sempre intentem no només formar un cartell que tingui un valor amb els grups més importants del panorama musical català o dels Països Catalans, sinó també que els concerts siguin especials.
12: Amb el recinte ja enllestit, el Cabró Rock enceta una nova edició amb l'objectiu de convertir Osona en la capital de la música en català.
2: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després.
14: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre a la pista del Liceu, en el primer partit de la final al millor de 5. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Burón.
15: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
14: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per disputar la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van eliminar el Ferencváros hongarès als penals. Unai Aguirre, porter de l'equip català.
16: Doncs mira, jo... Bé, si... és el que et dic. Si jo crec que quan hem arribat als penals l'equip ha dit, hòstia, la final l'hem fet. Això és una lloteria i ja està. I bé, m'he reunit amb el Bruno i hem decidit que potser anàvem a fixar una miqueta i tenia clar que el Fequete llançaria que... intentaria ficar peladilla o llançaria cap a dalt, perquè sempre ha llançat així els últims penals i res més.
14: En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García i el centre d'esport Sabadell viatja cap a Zamora, on demà juga el partit d'anada de les semifinals de la final per pujar a la segona divisió. A Ferran Costes, el tècnic del conjunt arlequinat.
17: Penso que els millors moments estan per arribar. Amb aquesta mentalitat vam arribar dilluns, com sempre fem, a zero, amb tot per endavant, per construir-ho pas a pas durant la setmana, amb molta dedicació, amb molt bona mentalitat, ajudant-nos entre tots, amb una setmana de treball molt bona, un altre cop de l'equip, i preparant-nos pel que tenim per endavant, que és il·lusionant, que és estimulant, i pel que sentim que arribem preparats.
14: I en tenis taula, el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món de Masters més 86, un nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
18: Doncs molt satisfet, en primer lloc perquè no es pot guanyar sempre, i en segon lloc perquè el xinès que m'ha guanyat doncs, m'ha dominat tot el partit, ha sigut superior, i bé, doncs, estic content, o sigui que he lluitat i ell m'ha dominat, però això ja, doncs bé, content per haver arribat a la final.
14: I en handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions masculina, que un any més es juga a Colònia. El rival per ser la gran final és l'Alborg suec.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys a una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment del risc de suïcidi.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que les pròximes setmanes posarà en marxa un equip de treball per analitzar el futur de 5 infraestructures clau per la Catalunya del segle XXI. Es tracta de què cal fer amb la R1, el desdoblament de la R3 fins a Puigcerdà, el futur del túnel del Garraf, la línia orbital i l'eix transversal ferroviari. I el Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte de les Canàries i ordena les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin al pontífex. Considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions que fan atenció als immigrants. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava amb una moto d'aigua, ha perdut l'armilla i s'hauria enfonsat. Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés precisament del que va passar amb la moto d'aigua que portava. Per cert, que la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar-li al jove. I la Fiscalia suposa la retirada de les mesures cautelars imposades a Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Collbató, el desembre de 2024. El jutjat va imposar una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obligar a presentar-se personalment al jutjat cada setmana. La defensa va demanar retirar-les. La Fiscalia suposa, basant-se en el fet que hi havia indicis que apunten a una mala relació entre pare i fill, els informes sobre la caiguda i el risc de fugida del fill de l'empresari.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
4: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
3: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
5: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
3: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest divendres 12 de juny de 2026, condemnat a 15 mesos de presó per un tuit contra la família que demanava més castellà a l'escola Turó del Drac de Canet, Dani Grau.
6: Els fets van passar l'any 2021. La sentència descarta l'delicte d'odi, però diu que no és llibertat d'expressió.
3: El cicle de cinema Ànime de Malgrat tindrà una segona edició després de traure més de 300 espectadors, Ona Malgrat.
7: L'Ajuntament i el Cineclub Garbí han acordat organitzar una nova edició del cicle que es desenvoluparà entre els mesos de novembre i maig.
3: Els primers pressupostos participatius de Caldes Estrac reben fins a 13 propostes ciutadanes. Martí Capçada.
8: Els projectes presentats durant els mesos d'abril i maig plantegen actuacions de millora en equipaments municipals i espais públics amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament i benestar del poble.
3: A Tordera, últim dia per sol·licitar les subvencions municipals per l'envelliment actiu i les ajudes a col·lectius vulnerables. Martres Serres.
9: La convocatòria preveu ajuts econòmics de 200 euros destinats tant a fomentar la participació social de la gent gran com a donar suport a persones i famílies en situació de vulnerabilitat.
3: I 8 patinadores del Club Patí Palafolls participen en la final del Trofeu Catalunya al Palauet, Melina Morilla.
10: Palafolls es converteix aquest cap de setmana en la seu de la fase final del 6è Trofeu Catalunya de Patinatge Artístic, considerada la competició més multitudinària del continent. La pista del Palauet acollirà uns 250 esportistes de prop d'un centenar de clubs d'arreu del territori, amb una participació destacada de 8 patinadores del club local.
3: I a Calella ha tret de sortida a la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, Sergi Ferrer.
11: Avui divendres arrenca la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita amb una cinquantena d'activitats repartides en dues setmanes. El programa inclou propostes per a tots els públics i s'allargarà fins al 21 de juny.

0: Condemnat a 15 mesos de presó per un tuit contra la família que demanava més castellà a l'escola Turó del Drac de Canet. Dani Grau, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 15 mesos i un dia de presó l'autor d'un missatge publicat a la xarxa social X en què instava a fer assetjament escolar a una alumna de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. La menor era filla d'una família que havia demanat una major presència del castellà a les aules. La sentència avançada pel diari digital El Món imposa també una multa de 7.000 euros i la inhabilitació per exercir càrrecs públics durant el mateix període. El tribunal considera que els fets constitueixen tres delictes contra la integritat moral. L'origen del cas es remunta, com dèiem, al desembre del 2021, quan la família va obtenir una resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obligava el centre educatiu Turó del Drac de Canet de Mar a impartir almenys el 25% de les classes en castellà. La decisió va generar una intensa també polèmica i nombroses reaccions a les xarxes socials. Entre aquests comentaris hi havia el del condemnat, que va publicar un missatge en què defensava que la menor fos víctima d'assetjament escolar fins que abandonés el centre. Segons l'Audiència, aquestes expressions no poden quedar protegides per la llibertat d'expressió, ja que promouen l'hostilitat i la humiliació i el menyspreu envers la nena i la seva família. Malgrat això, els magistrats descarten que els fets constitueixin un delicte d'odi, tot i que considerar especialment greu la referència a l'assetjament escolar com a mecanisme de pressió perquè la menor marxés de l'escola. Aquesta és la segona condemna relacionada amb aquest cas. El passat d'octubre, un altre home va ser condemnat a 2 anys de presó per haver difós un missatge similar contra la mateixa família. En aquell procediment judicial, 2 persones més van resultar absoltes perquè el tribunal va entendre que les seves publicacions quedaven emparades pel dret a la llibertat d'expressió.
0: I la policia local i la Guàrdia Civil intervenen diversos matxets en un establiment de Calella. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Sí, l'operatiu s'ha saldat amb un establiment denunciat per la venda d'armes prohibides. Durant la inspecció, els agents van intervenir diversos matxets de grans dimensions que es trobaven exposats per a la venda al públic. Aquest tipus d'actuacions tenen com a finalitat reforçar la seguretat ciutadana i garantir el compliment de la normativa vigent en matèria d'armes. L'actuació s'emmarca en un context de preocupació creixent per l'augment aquest de tinença d'armes tant de foc com blanques a Catalunya. Les dades recents apunten un increment del 18% en el nombre de persones detingudes per aquest motiu, un fenomen que les autoritats relacionen sovint amb activitats vinculades al crim organitzat i al narcotràfic. Per aquest motiu, les forces de seguretat han intensificat els controls i les inspeccions arreu del territori. En els darrers mesos s'han desenvolupat diversos operatius que han permès intervenir centenars d'armes blanques i altres objectes prohibits. En alguns casos també s'han confiscat rèpliques d'armes de foc i esprais no homologats posats a la venda en establiments comercials. A més del control d'armes, aquests dispositius conjunts entre policies locals, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional també serveixen per detectar altres irregularitats administratives, infraccions relacionades amb la salut pública, possibles casos de contraban o activitats vinculades a la recaptació d'objectes sostrets. Davant l'augment dels incidents relacionats amb les armes, el Departament d'Interior ha defensat recentment un enduriment de la legislació penal per reforçar la resposta davant la tinença il·legal d'armes de foc.
0: El cicle de cinema Ànime de Malgrat tindrà una segona edició després de traure més de 300 espectadors. Ona Malgrat, bona tarda.
3: Bona tarda, així és. L'Ajuntament de Malgrat i el Cineclub Garbí donaran continuïtat al cicle de cinema d'animació japonesa amb una segona edició que començarà el novembre. La decisió arriba després de la bona resposta del públic a la primera programació, que ha reunit un total de 309 espectadors en les 5 sessions celebrades durant els darrers mesos al Centre Cultural. El cicle va arrencar al febrer en el marc del Festival Libèl·lula amb la voluntat d'oferir una proposta cultural pensada especialment per connectar amb el públic jove. La programació va incloure 5 pel·lícules destacades al cinema d'animació japonès, com dèiem, un gènere que compta amb una comunitat de seguidors cada vegada més àmplia. Segons les dades facilitades pels organitzadors, la sessió amb més afluència va ser la projecció d'Anzu, el gat fantasma, que va reunir un total de 87 espectadors. Davant d'aquesta bona acollida, l'Ajuntament i el Cineclub Club Garbi han acordat organitzar una nova edició del cicle que es desenvoluparà entre els mesos de novembre i maig. De moment encara no s'ha donat a conèixer la programació de les noves projeccions.
0: I ens quedem a Malgrat perquè el ple aprova l'actualització del POUM per permetre la conservació i rehabilitació d'edificis antics, una Malgrat.
3: El ple municipal d'aquest dijous ha aprovat una modificació puntual de les normes urbanístiques del POUM. La proposta ha actualitzat 19 articles i una disposició addicional del planejament municipal que facilitarà la rehabilitació, conservació i manteniment d'edificis antics. Una de les modificacions més destacades afecta, de fet, alguns immobles del nucli antic de Malgrat, molts d'ells catalogats com volum disconforme, és a dir, són edificis que van ser construïts legalment en el seu moment, però que avui dia incompleixen la normativa urbanística i, per tant, dificulta als seus propietaris a portar a terme qualsevol reforma o modificació. Durant el debat plenari, el portaveu d'Esquerra, Joaquim Albert, va exposar que aquesta modificació del POUM s'hauria de fer molt abans, alhora fent referència a la moció que van presentar els mateixos republicans el mes de setembre de 2025 per protegir el patrimoni històric del municipi. El portaveu de la CUP, Enric Zaldo, qüestiona que la modificació del POUM no incorporés un estudi ambiental i planteja cap a quin model de poble anem amb aquestes modificacions que tenen com a objectiu una flexibilització generalitzada dels límits urbanístics existents. En resposta, el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, explica que no s'està canviant el planejament i, per tant, el model de poble que es vol. Pel que fa a l'informe ambiental, Serret afirma que aquest suposa un cost i la llei no obliga a fer-ho. Tot i això, si els organismes competents involucrats en l'aprovació d'aquesta modificació, com pot ser el Ministeri de Medi Ambient i Demarcació de Costes i també la Comissió d'Urbanisme, tenen doncs la capacitat de demanar aquest informe ambiental si així ho consideren necessari. La modificació del POUM, puntual de les normes urbanístiques del POUM que permeten aquesta conservació i rehabilitació dels edificis antics, ha estat aprovada amb l'abstenció d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i la CUP.
0: Gràcies. I a Tordera, últim dia per sol·licitar les subvencions municipals per l'envelliment actiu i les ajudes a col·lectius vulnerables. Martres Serres.
4: Sí, avui és el darrer dia per presentar les sol·licituds per accedir a dues línies d'ajuts econòmics impulsades pel Consistori Tordarenc. Amb dues iniciatives busquen reforçar el teixit social i garantir el benestar dels sectors més fràgils de la població, amb una aportació de 200 euros per sol·licitud en ambdós casos. La primera línia d'ajuts està dirigida a persones d'entre 55 i 75 anys empadronades al poble. L'objectiu és que es pugui combatre l'edatisme i fomentar la participació en activitats comunitàries, socials i d'autocura, com programes esportius, entitats locals o suport emocional. La regidora de Serveis Socials i Gent Gran, Toni García, ha subratllat la importància de donar facilitats per a aquest col·lectiu perquè es pugui mantenir actiu i connectat amb l'entorn.
5: Sí, bueno, estem molt preocupats des de l'àrea de Serveis Socials amb la soledat, no? La gent gran pues, també pateix aquesta sensació, no?, de quedar-se aïllada. I és molt important no quedar-te aïllat, sentir-te útil, veure que pots fer coses, i llavors hem cregut important, no?, poder fer aquesta convocatòria, que serà semblant a la convocatòria d'extraescolars dels nens i nenes, però serà un ajut per la gent gran, que el que volem és ajudar econòmicament que puguin fer activitats, perquè bueno, hem de ser conscients que tenim pensions baixes i llavors la gent prioritza, no?, pagar la llum, l'aigua, pagar el menjar, que també està molt car. Llavors creiem molt important que no deixin de fer aquestes activitats, que els va molt bé, que els ajuda a socialitzar, que els ajuda a sentir-se útils, i per aquesta raó des del Departament de Serveis Socials farem aquesta nova convocatòria per aquest any.
4: Paral·lelament, el consistori manté oberta la convocatòria per a persones majors de 65 anys i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat, com famílies monoparentals, persones vídues, unitats familiars amb tots els membres a l'atur, famílies amb persones amb discapacitat o famílies acollidores, per ajudar-los a cobrir despeses bàsiques d'habitatge i alimentació. La regidora Toni García ha recordat també que el problema de l'habitatge afecta joves i grans, motiu pel qual aquestes ajudes esdevenen un suport essencial per a moltes llars tordarenques. Tenint en en compte que avui finalitza el termini, l'Ajuntament recorda als interessats que la concessió es fa per ordre d'arribada fins a exhaurir la dotació pressupostària. Les sol·licituds es podien presentar preferentment de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, sent necessari, en aquest segon cas, haver concertat cita prèvia.
0: I els primers pressupostos participatius a Caldes Estrac han rebut 13 propostes ciutadanes. Martí Capçada, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Així és, la primera edició dels pressupostos participatius de Caldes d'Estrac ha tancat la fase de presentació de propostes amb un total de 13 iniciatives impulsades per veïns i veïnes del municipi. Els projectes presentats durant els mesos d'abril i maig plantegen actuacions de millora en equipaments municipals i espais públics amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament i benestar del poble. Amb el tancament del termini de presentació, el procés s'entra ara en una nova fase. Durant aquest mes de juny, els serveis tècnics de l'Ajuntament revisaran cadascuna de les propostes per comprovar que compleixin els criteris establerts en les bases de la convocatòria. Aquestes iniciatives que superin aquesta primera revisió passaran al juliol a una anàlisi més detallada de la seva viabilitat tècnica i econòmica. Posteriorment, entre els mesos d'agost i setembre, una comissió integrada per representants dels diferents grups polítics municipals validarà les propostes que podran sotmetre's a votació popular. Abans de la votació, els projectes seleccionats es donaran a conèixer públicament perquè la ciutadania pugui valorar-los i també escollir les actuacions que considera prioritàries. Els pressupostos participatius tenen com a finalitat fomentar la implicació dels veïns en la presa de decisions municipals, permetent-los proposar i decidir actuacions concretes pel municipi. La iniciativa compta amb una partida de 30.000 euros que es destinarà al projecte o projectes que obtinguin més suport ciutadà.
0: I a Canet comença l'enderroc de la nau industrial del carrer Ravalet. Dani Grau.
1: Doncs sí, ja recordem que ahir es va dur a terme l'operatiu policial de desallotjament de les antigues naus industrials situades al carrer Ravalet, que és la que s'ha enderrocat, i passeig de Misericòrdia 5-7 de Canet de Mar. L'actuació es va desenvolupar amb total normalitat i sense incidents. Al moment de l'entrada dels cossos policials hi havia 13 persones a l'interior de les naus que han estat identificades i desallotjades, i també val a dir que des de dimarts s'ha reforçat la presència policial a la zona per evitar que altres naus de la zona siguin ocupades per persones. L'actuació respon a la necessitat de posar fi a una situació que s'arrossegava des de feia temps i que havia denunciat, entre altres entrevistes. Dimecres intentarem tornar a tenir aquí l'alcalde de Canet, Pere Xirau, que havia generat nombroses queixes i preocupació entre els veïns de la zona. Les naus es trobaven en un estat de degradació molt avançat i no reunien les condicions adequades per ser habitades. Els informes tècnics municipals havien considerat la presència de problemes en greus de seguretat estructural, salubritat i higiene, que representaven un risc evident tant per a les persones que ocupaven els immobles com, com per al seu entorn. El cost de l'enderroc és de 80.000 euros, una xifra que quasi es duplicava en el cas de que la nau de passeig de la Misericòrdia, davant la inactivitat de la propietat, el consistori ha actuat de manera subsidiària, però posteriorment se'n reclamarà a la prioritat aquests imports d'aquest enderrocament.
0: Gràcies. I Palafolls es prepara per un nou cap de setmana aquàtic del Super 3 a Marineland. Jordi Prats Avalls, bona tarda.
7: Bona tarda, Gemma. Doncs ja fa uns anys que amb l'arribada de l'estiu el Parc Aquàtic Palafollenc i Televisió de Catalunya ofereixen l'entrada gratuïta per tots els socis del Club Super 3 durant el cap de setmana. Enguany aquest supercap de setmana, com es coneix l'activitat, serà entre aquest dissabte i aquest diumenge. Aquesta promoció aplega centenars de familiars que, empesos per gaudir de les instal·lacions amb l'entrada gratuïta pels infants que són socis, poden arribar a col·lapsar les vies d'entrada al parc i també l'aparcament. Des de ja fa uns anys es reprodueixen les cues de vehicles a l'entrada del recinte i provoca seriosos problemes d'estacionament. Justament l'any passat, desenes de vehicles van decidir aparcar al voral de la carretera, en la qual es troba Marineland. Tant és així que la policia va acabar multant una trentena de vehicles que havien aparcat als vorals o camins propers al parc. Enguany, la festa aquàtica dels súpers arriba abans que l'any passat, fins i tot abans que entrin en funcionament les zones verdes del barri de Sant Lluís Lluís, pel que es preveu que les zones d'estacionament al barri quedin completament plenes de visitants del supercap de setmana. La policia local de Palafolls està alerta i ja ha col·locat senyals de prohibit estacionar en els vorals de la carretera que voreja el parc aquàtic per evitar situacions com les de l'any passat i durant el cap de setmana controlarà la mobilitat en aquesta zona.
0: I en cultura, a Calella, tret de sortida la festa major de Sant Quirze i Santa Julita. Sergi Ferrer.
2: Sí, avui divendres arrenca la festa major de Sant Quirze i Santa Julita amb una cinquantena d'activitats repartides en dues setmanes. El programa inclou propostes per a tots els públics i s'allargarà fins al 21 de juny. La programació començarà avui a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament amb l'espectacle itinerant Ossos del Pirineu, que recorrerà diversos carrers del centre de la ciutat abans de tornar al punt de partida. A les 8 es farà la plantada de la Lea, de la colla Udols de Foc, que també posarà a la venda merchandatge. Tot seguit tindrà lloc el correfoc infantil, que culminarà amb un castell de focs artificials llançat des del campanar, una altra de les estrenes d'enguany. La primera jornada es tancarà a les 11 de la nit al pati de l'Os del Parc del Mau amb el concert de Flashy Ice Cream i una sessió de DJ. El servei de barra anirà a càrrec de l'Associació de Joves Os Mendrós i l'entrada serà gratuïta. El Festival de Circ i l'Impulsat de Dansa tornaran a formar part de la programació, que també inclou tallers, activitats esportives, el concurs de pintura ràpida Francesc Oliver Fradera, una volada d'estels, cercaviles de gegants, concerts i balls. Entre els actes més esperats hi ha un any més els tradicionals sopars al carrer de la vigília de Festa Major. Aquest any hi participaran prop de 4.000 veïns i veïnes i es distribuiran per la ciutat unes 7.200 cadires i 850 taules. Una cita que converteix els barris en grans espais de convivència i germanor. Josep Grima és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, escoltem-lo.
8: El sopar al carrer és, jo diria que l'element central de la Festa Major, i que jo crec que també ens identifica molt com a ciutat, no? El sopar al carrer és el moment de compartir, és el moment de parlar amb aquelles persones que a vegades només et creues i que en aquell dia comparteixes taula, coberts i fins i tot la coca o una mica de cava, i generen aquest bon rotllo que la ciutat té, no? I que jo diria que pràcticament la majoria de la ciutadania té. Per tant, és per mi l'element que identifica no només la Festa Major, sinó que ens identifica com a ciutat.
2: Fins a 50 activitats que acabaran el 21 de juny a les 10 del matí amb una tirada de l'art de pesca a la Platja Gran.
0: Gràcies. I a Premià de Mar, al carrer Sant Miquel, reviurà els estius dels 60, 70 i 80 amb una festa temàtica aquest dissabte. Martí Capçada.
6: Així és, el carrer Sant Miquel acollirà aquest dissabte una festa lleier, una proposta impulsada pels veïns i veïnes del barri que vol recuperar l'esperit dels estius de fa dècades. La jornada començarà a les 6 de la tarda i combinarà activitats infantils, jocs tradicionals, un sopar de carrer i música per a tots els públics. La iniciativa va néixer fa 3 anys amb la voluntat de recuperar una celebració que antigament era habitual al barri. Enguany, l'organització ha decidit donar-li un caràcter més temàtic i anima els participants a assistir-hi amb vestimenta inspirada en l'estètica lleier. Durant les primeres hores de la tarda, es programaran jocs tradicionals com les bales, les xapes o la goma, a més d'altres activitats pensades pels més petits. A partir de 8:45 del vespre començarà el sopar popular, on cada participant podrà portar el seu propi àpat, tot i que el bar Canut també oferirà servei de menjar i beguda. La festa es completarà amb un concurs musical per endevinar cançons de l'època, una sessió de música i ball i altres activitats que s'allargaran fins la mitjanit.
0: Molt bé, ens quedem amb tu, Martí, perquè els barris Montal, Catà i Grup Batlem celebren aquest dissabte una nova festa de barri a Llavaneres.
6: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres continua impulsant les festes de barri amb una nova trobada que aquest dissabte reunirà els veïns de Montal, Catà i Grup Batlem al Parc de Can Rabassa. La iniciativa, que arriba a la seva 6a edició d'enguany, té com a objectiu fomentar la convivència i reforçar els vincles entre el veïnat. El sopar començarà a les 9 del vespre i estarà obert a tothom. Cada família podrà portar el seu menjar i beguda o bé adquirir un tiquet de botifarra a la brasa i beguda per només 6 euros. La recaptació es destinarà a l'entitat Llevaneres contra el Càncer, que també gestionarà la barra de begudes. Després del sopar, la festa continuarà amb una sessió musical a càrrec d'un DJ. Les persones interessades per participar-hi encara poden reservar taula i sopar a través del formulari habilitat per l'organització.
0: En esports, 8 patinadores del Club Patí Palafolls participaran en la final del Trofeu Catalunya al Palauet, Jordi.
7: Sí, aquest cap de setmana Palafolls serà una de les seus principals de la fase final del 6è Trofeu de Catalunya de patinatge artístic. La pista del Palauet acollirà unes 250 patinadores i patinadors procedents d'uns 99 clubs d'arreu del territori català, en la que es considera la competició més multitudinària del continent. L'esdeveniment és una fita històrica per al club local, ja que és la primera vegada que Palafolls organitza una competició d'aquestes característiques. El trofeu arriba al seu tram decisiu després d'una fase prèvia molt intensa que va comptar amb més de 6.000 inscripcions en 58 pistes diferents durant el mes de maig. La presidenta del Club Patí Palafolls, Raquel Carbó, explica que estan emocionats i orgullosos d'organitzar aquesta fase final aquí mateix a Palafolls.
9: És la primera vegada que acollim una competició d'aquestes característiques i no podem estar més emocionats i orgullosos de poder viure aquest gran esdeveniment a casa nostra. La 6a edició del Trofeu Catalunya es va iniciar en una fase prèvia de selecció desenvolupada en 58 pistes d'arreu de Catalunya, distribuïdes en 4 caps de setmana de maig. L'alta participació en la fase prèvia de la competició, on es van superar les 6.000 inscripcions, suposa ser la competició més multitudinària del continent i consolida el Trofeu Catalunya com una de les grans referències del patinatge artístic català.
7: La competició al Palauet es dividirà en dues jornades segons els nivells. La primera d'elles, aquest dissabte, on competiran els esportistes dels nivells 5, 6 i 7. Ja diumenge serà el torn dels nivells 1, 2, 3 i 4. Paral·lelament, el municipi de Folgueroles acollirà la competició dels nivells 8 i 9. L'activitat a la pista començarà demà a 8:45 del matí amb un ball de benvinguda amb les bandes territorials a càrrec de les patinadores del Club Patí Palafolls. Tant dissabte com diumenge, la competició s'iniciarà a 9:00 del matí amb lliurament de premis previstos al voltant de 1:00 i 8:00 del vespre. El Club de Patinatge de Palafolls afronta la cita amb un orgull especial, ja que 8 de les seves esportistes han aconseguit classificar-se per a aquesta fase final. Dissabte, en el nivell de formació, competiran l'Emma Garcia, l'Erika Soto, la Paula Jordà, l'Aina Cañizares i la Martina Roldán. Diumenge serà el torn de la Naira Ginés, l'Aina Llorente i la Luna Beltre, que participaran en el nivell de promoció. Des del club s'ha volgut destacar l'esforç i el talent de totes elles, així com agrair la col·laboració de les famílies, l'equip tècnic i l'Ajuntament per fer possible aquest repte a casa nostra.
0: I encara en clau esportiva, el Club Patí Tordera jugarà el play-off d'ascens a Nacional Catalana també aquest cap de setmana. Marc.
4: Sí, així és. El conjunt tordarenc d'hoquei ha assolit l'objectiu i lluitarà per l'ascens a la màxima categoria de l'hoquei del país després de certificar la plaça en el play-off en imposar-se per 4-2 davant el Club Patí Voltregà en l'última jornada de Lliga Regular. El pavelló de Sentmenat serà l'epicentre de l'hoquei català, convertint-se aquest cap de setmana en la seu oficial de la fase final de promoció d'ascens. Demà a 12:00 el Club Patí Tordera jugarà a les semifinals contra el Club Patí Sant Ramon. Aniol Figueres, capità de l'equip, es mostra molt il·lusionat.
10: Bé, afrontem aquest cap de setmana amb moltes ganes i molta il·lusió. Al final venim de competir una lliga molt i molt llarga des de setembre i és el fruit d'haver fet les coses ben fetes i d'haver-nos-ho treballat molt. Llavors, ara, partit a partit, dissabte tenim una final, dissabte hem de sortir a per totes, sense especular res, jugar el que ens agrada i bé, a partir d'allà, que sigui el que Déu vulgui i confiem en fer-ho bé i que tot ens vagi bé.
4: En cas de victòria, el Tordera jugarà l'ascens definitiu diumenge a 7:00 PM. El rival a batre en aquesta hipotètica final sortirà de l'eliminatòria que enfrontarà els anfitrions l'hoquei Club Sentmenat contra el Club Patí Manlleu. L'equip arriba a aquesta cita transcendental, ple de moral i disposat a aprofitar l'oportunitat de fer el salt de categoria. Per aquest motiu, s'espera que una bona representació de l'afició tordarenca es desplaci fins a Sentmenat per fer costat a l'equip i empènyer els seus jugadors cap a la màxima categoria catalana.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel, com ho tenim això? Quim Serra.
11: El temps de moment continua marcat bàsicament per l'estabilitat, encara que està passant i han baixat les temperatures nocturnes. De fet, hem tingut unes jornades últimament amb unes temperatures moderadament càlides, podríem dir que agradables, però tot això anirà canviant al llarg dels pròxims dies. Aquest cap de setmana pugen les màximes i encara pujaran més de cara a la setmana vinent. Per tant, temps que torna a portar-nos calor de ple estiu i, a més, sense precipitacions. Segons els mapes d'avui, molt probablement acabarem aquest mes de juny doncs, així, sense pluges. Per tant, tenim per davant força dies sense precipitacions, com dèiem, amb un temps molt estable i, com comentàvem també avui, domini del sol. Aquest cap de setmana tindrem alguns núvols prims, però en qualsevol cas seran núvols poc importants i, per tant, núvols que només enterrenyinaran una mica el cel, amb temperatures que, com ja hem dit també, demà pugen una mica i diumenge encara podran pujar una miqueta més.
12: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Moment ara de fixar-nos què passa al món i a les xarxes socials amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
2: Comencem destacant alguna cosa al Maresme.
3: Sí, ens quedem a la nostra comarca, desgraciadament per una mala notícia, i és que s'ha desmantellada una nova plantació de marihuana al Maresme, en concret a Arenys de Munt. Una nova notícia, doncs, en aquestes característiques. Els Mossos han detingut dues persones i detecten una connexió il·legal també a la xarxa elèctrica amb un frau d'aproximadament 5.500 euros anuals. L'operatiu es va dur a terme el passat 8 de juny, després que els investigadors reunissin suficients indicis.
2: Molt bé, en clau comarcal aquest tema, i en clau internacional què podem destacar?
3: Va, doncs canviem totalment de tema, tu dius, donem una ullada al món. SpaceX valdrà més que tot l'IBEX 35. L'empresa d'Elon Musk debuta a borsa amb una valoració rècord. Farà història sortint a cotitzar per recaptar 75.000 milions de dòlars, una xifra rècord, tot i que la majoria d'analistes veuen riscos a la valoració de la companyia. La sortida a borsa aquest divendres de SpaceX, la més gran de la història, genera tantes expectatives com els coets llançats per aquesta companyia a l'espai. Elon Musk, el fundador i màxim accionista de l'empresa aeroespacial i d'intel·ligència artificial, promet fer centres de dades espacials, missions a la Lluna i a Mart, on diu s'hi podrà viure també, i també oferirà connectivitat d'internet via satèl·lit a àmbit global a través de Starlink. Això ho haurem de veure, Gemma? No sé si serem vius per veure això, també t'ho dic.
2: Molt ambiciós, l'Elon Musk diu que s'hi podrà viure a la Lluna i també a Mart, a tots dos llocs.
3: Calés no li falten, per això ja ho has vist.
2: Totalment. I el tema curiós del dia?
3: Doncs mira, deixa que ho porti una miqueta més de prop. A mi que m'agrada el teatre i que sempre els divendres també parlem d'aquesta temàtica a l'Ona Maresma. Una mala notícia, i és que tanca el Jove Teatre Regina. Al final, de fet, s'han complert els pitjors pronòstics. El Jove Teatre Regina ha tancat portes després de quasi 40 anys, ubicat al carrer Sèneca de la ciutat comtal. Després de fer les darreres funcions al maig, la companyia comença ara, doncs, un frenesí de desmuntatge que no els deixa temps ni per plantejar-se una festa de comiat. Al Jove Teatre Regina només hi treuen el continent, les parets, el nostre contingut, diuen. La nostra ànima avui queda lliure per trobar algun altre espai on seguir desenvolupant, doncs, aquesta nova tasca. De fet, no els hi han renovat el lloguer, Gemma, i sembla que tot apunta que té a veure molt amb l'especulació, doncs, de pisos turístics, o que una gran empresa hagi comprat el recinte per poder-hi posar, doncs, pisos turístics.
2: Doncs desitgem i esperem també que puguin trobar una altra ubicació, no?
3: Sí, la veritat és que sí, que ens estem quedant orfes una miqueta d'espais culturals a tot Catalunya, i això, doncs, si m'ho permets, no es pot permetre.
2: Totalment. Doncs en aquesta línia anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, Jordi, què estem preguntant avui divendres?
3: Doncs mira, gairebé sense voler ja t'he fet la pregunta, tot i formular la pregunta abans de comentar-la als nostres oients, precisament el que dèiem ara quan comentàvem amb la Gemma. Creus que necessitem més espais físics per la cultura a Catalunya?
2: Molt bé, doncs això és el que estem preguntant avui, Jordi. Moltes gràcies, com sempre.
3: A tu, gràcies.

0: I avui, divendres 12 de juny, és el Dia Mundial del Doblatge i per això parlem d'una professió molt coneguda, però a qui no coneixem tant és qui hi ha al darrere de cada veu, no, Marc?
1: Sí, exacte, així és, Gemma, perquè avui, com deia, se celebra aquest Dia Mundial del Doblatge que rendeix homenatge justament a totes aquelles persones que es dediquen a posar la seva veu a diferents personatges, ja siguin reals o ficticis, i per conèixer com es viu de dins aquesta professió en parlarem amb en Jerry Núñez, actor de doblatge en català, i que l'hem enganxat just després d'una gravació i encara una mica amb el maquillatge a la cara. Bon dia, Jerry, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: A veure si t'escoltem bé. A veure, torna a saludar.
2: Què tal? Bones, bones. Gent bonica.
1: Hola, què tal? Et tenim, et tenim.
2: Gent bonica.
1: A més a més, bueno, clar, gràcies primer de tot perquè t'hem enganxat just després d'un rodatge. Per qui no ho sàpiga, en Jerry també està al programa d'humor infantil del canal infantil de SX3 del Fuet, i just has gravat un episodi, pot ser?
2: Mm-hmm. Sí, estàvem gravant aquest matí des de les 6, que jo he anat més tard, de les 8, fins ara a les 3. Sí, sí, complint. I ja et dic, m'heu pillat, sí, sí, acabant de dinar, acabant de desmaquillar-me, sí, però bueno, sí, avui és un dia que s'ho ha de donar tot.
1: A més, intens, perquè a la tarda em vas comentar que tenies un altre esdeveniment, oi?
2: Sí, ens hem reunit. Aviam, ara estan dinant al meu grup d'amics del doblatge i després se'n van a un esdeveniment que han organitzat també, crec que els de l'EDB, l'Escola de Doblatge de Barcelona, i res, és una excusa per poder fer festa i juntar-nos als de la professió, que ja va bé.
1: Sí, perquè jo fa no massa havia fet també un curs de doblatge i aneu molt per feina, perquè allà arribeu, fins ara en general ho feu per separat, no? O la majoria de gravacions, a l'estudi, i aneu entrant un rere l'altre.
2: Sí, sí, és així. Entra un, fa la seva feina, entra l'altre, fa la seva feina, i així successivament. Abans sí que es feia en grup, però s'ha perdut això.
1: Per la pandèmia, no? Sobretot.
2: Sí, la pandèmia ho va alleugerar bastant i va acabar de sentenciar-ho, la veritat.
1: Justament ara, parlant de la pandèmia, no sé si ho dic malament, em corregeixes. Vas començar el món del doblatge professional, vull dir, el 2020, és així?
2: Sí, sí, sí, sí. Ah, esteu informadíssims, eh? A mi això sempre m'explota el cap. Que sàpiga que tingueu tanta hemeroteca.
1: El que no sé Perdona, digues.
2: No, que anava a corroborar el que has dit, que sí, diguéssim que vaig entrar a la roda de projectes més importants a partir del 2020, però vaig començar les classes el 2018.
1: I com és que vas decidir endinsar-te en aquest món?
2: Mira, encara que no sigui de manera conscient, jo sempre he estat vinculat en el món de l'actuació, perquè sempre he tingut un comportament molt histriònic, m'ha agradat molt la comèdia, l'estàndup, des de petit, la interpretació i el poder.

0: T'has atrevit tant amb només 6 anyets que fins i tot ara ja surts a la tele. Vull dir, ara protegit gens, eh?
1: Sí, clar, aquí és veritat, eh? Aquí és veritat que la gent sempre m'ho diu i jo crec que m'he autoconvençut de que és una cosa diferent que, per exemple, poder estar a un escenari i que la reacció del públic sigui instantània. Que bé, també he intentat superar aquesta por perquè ja fa uns anys que he passat de consumir stand-up a consumir-lo i a fer-ne. Vull dir que el meu argument s'està caient, per moments.
0: Bé, però això ja és bo, perquè vol dir que estàs fent passes endavant, tu mateix.
1: Sí, és una història de superació, podem vendre-ho així, és veritat.
0: Escolta, recordes quina va ser la teva primera vegada davant d'un micròfon? Ara que just ho estàvem parlant d'aquesta por escènica, no sé com, si estaves molt nerviós, quina sensació es vas tenir, a nivell professional, ja dic.
1: Sí, jo, clar. Mira, era Cold Mountain, s'estava fent la versió en català, uh-huh. I en aquella època sí que estàvem uns quants a la sala i era fent ambients, clar, era una pel·li de guerra. I havies de fer ambients de soldat. Malparits, mateu-los, protegiu-vos, no? Però tot això, però cridant. Clar, i estaves envoltat de gent que no coneixies de res, el director dient, vinga, va, fes-ho així, fes-ho aixà, una altra persona més experimentada que tu. Bueno, clar, i de cop i volta, posar-te a cridar, com si t'acabessis de donar un cop al dit petit amb la taula, doncs no sortia de la manera més orgànica, diguéssim.
0: Clar, és que a més és això, feies ambients, per la gent qui no ho sàpiga, és això, no? Vull dir, hi ha els personatges principals i en aquell moment tu, com a Jerry, et va tocar fer com les veus que s'escoltaven de fons de persones entre cometes irrellevants, no?, de la pel·lícula.
1: Exactament, sí. No, i no entre cometes, no passa res. De fet, sempre es comença així. Pràcticament ningú comença i li diuen, vinga, va, ara faràs aquest protagonista i apa. No, tu comences fent ambients per entendre ben bé com són els codis del doblatge, com funciona, per tranquil·litzar-te i familiaritzar-te amb l'entorn del treball.
0: Clar, i a més, la gent de vegades pensa que doblar és només llegir un paper, no?, posant una veu maca o canviant la teva veu normal, no?, i llavors, què té de veritat i què de mite, això? Perquè és tan difícil com sembla sincronitzar veu, emoció, moviment, no?, ara que tu deies posar la veu de a la lluita, no?, quan estaves fent aquestes veus a la pel·lícula.
1: Sí, sí, la gent tendeix a fer de menys tot el que no sigui el que ell consideri digne de ser respectat, saps? Per entendre'ns.
0: Tota la raó.
1: Tot aquest món tan artístic com que diguéssim que, no sé, un acudit o una veueta, per dir-ho així, malament i de pressa, està a l'abast de tothom, que no és com estudiar dret o medicina, val? Com que està a l'abast de tothom i pot sortir en una conversa informal, volem fer la broma, sembla molt ridiculitzable i que sigui molt senzill i que sigui molt fàcil de fer, però realment no. O sigui, hi ha una interpretació, hi ha una feina darrere, hi ha la sincronia, com bé estàs dient, que ara també és veritat que els actors d'avui en dia estem més còmodes perquè tenim l'ajuda del tècnic, que sempre es pot ajudar amb la sincronia, però abans sí que era mirar-ho i ho havies de clavar, abans de l'època digital, diguéssim.
0: Sí, sí.
1: Llavors, és una feina a la que jo ho gaudeixo molt, m'ho passo molt bé i m'encanta, però evidentment, com qualsevol feina, té el seu què.
0: Què és el més complicat per tu? Ja que parles de té el seu què, per tu, que és quan t'hi has de posar a la pell, al personatge, comences un nou, a doblar un nou personatge, sigui real o fictici, què és el que et costa més a tu?
1: Mira, jo sempre ho dic, i sembla una tonteria, perquè la gent sempre riu, però irònicament dic que és el riure. El riure, perquè cadascú té el seu ritme molt caracteritzat i molt propi, i clar, haver de calcar, perquè al cap i a la fi hem de calcar la interpretació que ha fet una altra persona. Haver de calcar un riure amb tota aquesta respiració diafragmàtica i de més, bé, és un exercici a tenir en compte que, almenys a mi, em costava molt al principi, que cada cop em va costar menys, perquè, bueno, la pràctica fa el mestre, no? Però sí, a dia d'avui encara pateixo, sí.
0: I clar, que no es noti forçat, sobretot, i dir, val, he de fer un riure que quedi bé pel personatge que faig.
1: Clar. Sí, jo, de moment, fins a dia d'avui, el que més he patit ha sigut els riures.
0: Ara parlaves de tema diafragmal per

0: controlar aquests riures i dominar-los. Has hagut de fer classes també per poder projectar bé la teva veu o no quedar-te cascat, que això li passa a molts actors que porten l'ampolleta d'aigua també?
1: Jo vaig amb l'ampolleta d'aigua sempre. La meva ampolla d'aigua natural a tot arreu, als restaurants, a l'estudi, a casa, a on sigui. La meva camamilla abans d'anar a dormir, i intento cuidar-me el coll el màxim que puc. O sigui, tampoc fumo, no acostumo a beure alcohol tampoc, així que de moment tot bé. Perdona, què és?
0: Digues. No anava a dir res, digues.
1: I res, bàsicament això. Llavors, la respiració diafragmàtica. Sí, jo he hagut de fer classes. Jo, de fet, he començat aquesta... No descarto continuar fent-ne.
0: Clar, perquè sempre es pot anar millorant, sí. O trobar-te personatges que dius, ostres, potser necessito un punt més, oi?
1: Sí. O sigui, és a dir, dic que ja has après una cosa, per mi és sinònim d'estancament i no m'agrada. O sigui, jo sempre que pugui... Vull dir, jo, per exemple, considero que tinc una veu apta per poder fer doblatge, però, per exemple, no he sigut beneït amb el do del cant. Vull dir, jo soc cantant de dutxa i ja està. Però no descarto mai fer cursos... Sí, no descarto mai poder fer cursos de cant, sí.
0: Bueno, perquè a més això et pot obrir les portes, no?, d'entrar a més pel·lícules, a més sèries...
1: Sí, tot el que tu puguis aportar serà benvingut, sí. El cant, saber idiomes, sí, tot.
0: Com veus la salut del doblatge en català actualment, amb l'arribada d'aquestes noves plataformes, i no sé si s'està connectant bé amb les noves generacions? Ara, per exemple, sense anar més lluny, s'estan traient un munt de nous capítols, de sèries que ja s'havien produït abans. Hem parlat de l'SX3, que també hi ets en un programa de tele, però, per exemple, Detectiu Conan, uh-huh. Els nous de Dragon Ball Super, que diria que tu hi fas una veu, oi, allà?
1: Sí, estic a Bola de Drac. Bueno, crec que ja es pot dir, perquè ja ho he dit, a One Piece també,
0: sí.
1: Els nous episodis que s'estan doblant, i bueno, diguéssim que aquests són els dos animes més icònics que ha tingut Catalunya. Bueno, mm-hmm. Més icònics, sí, més icònics, més rellevants, però sí, jo també m'he criat amb Detective Conan, Inuyasha, Yu Yu Hakusho, sí, tot això, sí. He tingut una infància, bueno, en aquest aspecte.
0: Digues, perdó.
1: No, contestant a la teva pregunta, és millorable, sempre és millorable, perquè sembla que el català està bastant marginat, però després veus aquests petits impulsos de dir, ei, anem a fer una injecció d'anime o de contingut en català doblat, perquè les generacions que ja hem passat la nostra infància ja sabem què se sent. Anem a continuar alimentant les generacions venideres i que puguin gaudir tant com ho vam fer nosaltres, i fins i tot amb animes nous, no, que no sigui com repostejar coses que ja s'han vist, sinó que també portin contingut nou. Sí.
0: I a més, això, estem parlant ara d'animes, però mira, tu justament estaves en un programa de tele, però també hi ha les pel·lícules, videojocs fins i tot també se n'han doblat en català, i justament aquí, a Catalunya, hi ha una gran tradició. Per tant, creus que és molt important mantenir aquest volum d'actors i actrius de doblatge per la llengua? Perquè és que aneu lligats moltíssim.
1: Sí, clar. Ara, mira... Presumiré una miqueta, val? I ni tan sols m'incloc a mi. Vull dir, penso que sí que està bé mantenir-nos actius, els actors i els actius de doblatge, perquè, primer, el millor doblatge del món es fa... el millor doblatge del món es fa a Espanya, però és que després els millors actors i les millors actrius estan a Catalunya. Estan a Catalunya, són catalans. Qualsevol veu icònica que se't passi pel cap, amb la que tu o qualsevol persona que ens estigui escoltant s'hagi pogut criar tant en català com en castellà, és una persona catalana. Que vinguin, sí. que m'ataquin.
0: Que et diguin alguna cosa, no? No, és que és veritat.
1: Clar.
0: Perquè, a més, hi ha actors, ara tu ho deies, no?, que són molt coneguts, icònics. Parlaves de Bola de Drac abans. Ostres, la veu del Vegeta, la veu d'en Son Goku, no?, que és amb Marc Zani, també.
1: Hem de mencionar el Marc Zani. Si no menciono Marc Zani, em tallo un dit. Marc Zani. Mira, amb ell hauria d'estar dinant avui.
0: Clar, i has treballat amb ell, jo, també, alguna vegada,
1: sí.
0: Ja.
1: Sí, sí, no, jo li tinc molt de preci amb el Marzani. Clar, ell m'ha donat molt de... És a dir, els directors, he treballat amb molts directors i directores, que ha sigut l'hòstia... Ui, no sé si puc dir... Bueno, ja ho he dit. Que ha sigut increïble i que ho heu gaudit molt, però sí que és cert que el Zani, amb l'afinitat que tenim i que ell ha considerat que la feina que jo feia de doblatge encaixava amb la que ell portava i m'ha donat les oportunitats i jo crec que les he aprofitat, doncs, bueno, s'ha generat un vincle i jo estic bastant agraït. Jo he estat a Bola de Drac Super, bé, One Piece no m'ha portat ell al final, però diguéssim que va ser com la pedra angular de One Piece. Què més? El joc del calamar. També la va dirigir ell, ja estava allà. No sé, m'ha donat moltes coses. Independentment de que no m'hagi donat res, Marc Zani, a part de ser un dels actors de doblatge que directe o indirectament ha portat molt a la història de Catalunya a nivell cultural, perquè, com diuen a APM, la televisió és cultura, després com a persona, bueno, doncs, tampoc tinc res dolent a dir d'ell, sí que ja està.
0: Fantàstic.
1: Apologia al Marzani, eh? No esperava acabar el dia així, eh? Fent apologia al Marzani.
0: Imagina, ja li pots dir que estarà probablement content, home, que l'has deixat bé amb això. Escolta, Gerry, ja per acabar, últim, amb els projectes que estàs ficat, ara amb l'SX3, seguint doblant personatges de diferents sèries que ara ho has comentat, no sé si tens algun objectiu ara a curt o a mitjà termini o a llarg termini en el món del doblatge.
1: Jo és que sempre em faig molt pesat amb el mateix tema, perquè sempre em fan la pregunta i tinc la resposta. A mi, el meu somni, diguéssim, en el món del doblatge, a part de doblar One Piece, que ja ho he fet, ja està, ja puc mig descansar tranquil, el meu altre somni seria poder doblar el personatge Miles Morales, el live action de l'univers cinematogràfic de Marvel, tant en català com en castellà, i ja està. Després d'això podria morir tranquil perfectament, eh?
0: Ja se't veu que amb això ja series completament feliç. Gerry Núñez, moltíssimes gràcies per l'entrevista i gràcies per el teu temps, perquè has anat molt picadet enllaçant una cosa amb l'altra. Que acabi d'anar bé aquest divendres a la tarda l'acte que teniu amb l'escola de doblatge i que tinguis un bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies, igualment, merci per visibilitzar el Dia Internacional del Doblatge.
0: Vinga, adéu, gràcies a tu.
1: Adéu.
2: Avançant a l'Ona Maresme, moment de les efemèrides, a Mar Tresserres, avui en zona poc temps, farem la musical i la intentem resumir perquè 57, com bé ja saps, estem fora.
0: Sí, sí, tant, no hi ha cap mena de problema, Gemma. Mira, anem al gra, escoltarem a The White Stripes, que just avui publicava l'any 2007 el seu àlbum, al Regne Unit, de Icky Thump, però el que volem destacar sobretot d'aquest grup, que potser a la majoria no ho sona, és la seva cançó Seven Nation Army, que no té res a veure amb la geopolítica, no?, com algú es podria pensar pel seu nom, però ve d'una anècdota de la infantesa del cantant Jack White, que quan era petit entenia malament el nom de l'organització benèfica Salvation Army, Exèrcit de Salvació, i deia ell sempre Seven Nation Army. Llavors el nom se li va quedar gravat i el va utilitzar per un primer títol de provisional per aquesta cançó boníssima que estem escoltant al so del baix, de fons, i aquí us la tenim, Gemma.
2: Molt bé, doncs Marc, si vols gaudim d'aquesta música i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
0: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el dia 7 de juliol sobre la llei d'amnistia. La sala gran del Tribunal, amb seu a Luxemburg, ha de resoldre els dubtes del Tribunal de Comptes sobre l'aplicació de l'amnistia a la causa per les despeses vinculades a l'1 d'octubre i els de l'Audiència Nacional pel cas d'Operació Judes contra el CDR. L'advocat general del Tribunal es va mostrar favorable, recordem-ho, la norma en una opinió feta pública el novembre i va avalar-ne l'aplicació tant per les despeses del referèndum com pel cas del CRR. La seva opinió no és vinculant per al tribunal, però els magistrats parteixen d'aquesta posició per emetre una sentència. I robatori violent en una joieria de Barcelona amb un ferit crític i 5 detinguts. Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Gemma Collboni s'afegeix a la protesta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
2: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
1: I no deixem la capital catalana perquè els quatre aspirants a liderar Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals que eren necessaris. Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries començarà demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el dia 20 i 21 de juny. I el jutge ha ampliat la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contrabanda de joies i delictes fiscals, tot plegat per unes joies trobades al seu despatx que tenen un valor d'€1.300.000, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu. Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDE va localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero al carrer Ferrat de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. I parlem de la pròxima temporada del Teatre Lliure, que unirà passat, present i futur en el 50è aniversari d'aquesta institució. Una tardor de celebracions i d'homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recupera una obra que fa dues temporades va triomfar a la sala Fabià Puigcerver. Es tracta de l'Herència.
0: Notícies en xarxa.
3: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
4: I quan passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest divendres, moment de remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Prats de Valls. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
5: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs mira, avui parlarem per ja no sé quina vegada, enèsima vegada, de l'autopista del Maresme. Jo crec que si féssim un rànquing de la Maroteca de quantes vegades hem parlat de l'autopista del Maresme i de totes les problemàtiques que al llarg dels anys han anat succeint, jo crec que primera posició de ben segur per aquesta categoria. De fet,
4: i després autopista... Renfe, no? Autopista, després Renfe.
5: Mira, ara m'ho poses una miqueta complicat, eh? No sé jo si Renfe passaria per sobre més que res per els últims anys. Pot ser, ho haurem de mirar. Mira, poses un repte.
4: Molt bé.
5: Però en aquest cas avui parlem d'aquesta autopista del Maresme, una autopista que des d'abans de la seva inauguració ja va portar, molts ho sabran, molts mals de caps a la nostra comarca. I parlo de la inauguració perquè tal dia com avui, però de l'any 94, a les 6 del matí, es posava en funcionament la 19 entre Mataró i Palafolls. Com bé sent habitual, el dia anterior era el moment dels parlaments, les fotografies, vaja, de posar-nos guapos. Una inauguració que va comptar amb el ministre d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient, Josep Borrell, que es va mostrar molt satisfet per la inauguració de la nova autopista. Borrell va assegurar estar orgullós que el conveni signat l'any 1990 entre la concessionària d'autopistes Acesa i el seu ministeri, doncs que comptava amb la construcció de l'autopista A19, s'hagués aplicat en els terminis que es van formular i amb el cost que s'havia previst, com si això fos una gran sorpresa, 65.000 milions de pessetes. El ministeri va felicitar les constructores del compte que s'havia tingut en el medi ambient en els 36,4 quilòmetres que tenia aquesta autopista i va afegir que el diàleg entre els vials i la natura ha de ser permanent. A la inauguració també hi va participar el Consell Josep Maria Cullell, que a preguntes més incòmodes va dir que era un dia de festa i no era un moment per parlar dels inconvenients que hi va haver durant la construcció d'aquesta autopista, que va ser protestada per diferents col·lectius ecologistes i pels propietaris dels terrenys expropiats per les obres del vial, Gemma.
4: Molt bé, Jordi, gràcies. Fins ara.
5: A tu, fins ara.
4: Arriba un dels moments més esperats, podríem dir, de tota la setmana a l'Ona Maresma. Sabeu que ens agrada jugar i també que jugueu des de casa, així que moment del concurs musical. Martí Capçada, tot teu.
6: Doncs sí, Gemma, tu ho has dit. Quina millor manera d'acabar la setmana del divendres amb un bon concurs musical que ja s'està començant a ser costum aquí al nostre programa, que està generant també gran competitivitat. Així que, companys, per qui no hagués escoltat el concurs de la setmana passada, posem una miqueta de context. I juguem al concurs de que sonaran 2 segons d'una cançó i a través del grup compartit de WhatsApp que tenim haureu de ficar jo. Jo tinc aquí una pantalla amb el grup obert i el primer que posi jo li donaré pas. En cas de fallar, rebotarem cap al segon. Així que, si us sembla, començarem. I aquest concurs no pot faltar també una cosa. I és que aquí a l'Ona Maresma tenim la gran sort de tenir el nostre company de Calella, en Sergi Ferrer, que és un gran expert de la música. Bona tarda, Sergi, estàs per aquí?
7: Estem per aquí.
6: Doncs bé, faràs una miqueta com la setmana passada, eh? Ens faràs 5 cèntims de dades que potser la gent no coneixia d'aquestes cançons, ja que si participessis crec que jugaries amb una miqueta d'avantatge. Així que, què et sembla?
7: Intentarem sorprendre la gent, sí, vinga.
6: Molt bé. Doncs, Marçal, tu mateix, quan et sembli, fiquem els 2 primers segons de la primera cançó a veure qui s'endú el primer premi. Mare de Déu, però no ha donat temps pràcticament a escoltar-la i ja he vist el joc de Gemma Palet.
4: Sí.
6: A veure, de moment ningú més ha dit jo, és a dir, que en cas de fallo... Ara en Dani ha dit jo. Bueno, doncs Gemma, en cas de fallar rebotarem en Dani. Quina cançó dius que és?
4: Waka waka,
6: A veure, escoltem-la.
4: No? És la del Mundial.
6: Va, correcte. No cal ni escoltar-la. Primer punt per la Gemma de Premià, que està sempre aquí a tope amb la competició, eh? A veure, Sergi, què ens tens que explicar d'aquesta cançó?
8: Sí, abans que ens hagi dit alguna cosa era quan en Piqué i la Shakira vivien temps millors, ¿vale?
7: Sí, és veritat.
6: Això sí.
7: Mira, bàsicament, que la melodia principal està inspirada en Zangalewa, una cançó del grup camerunès Golden Sounds, publicada el 1986, que es va fer molt popular a diversos països africans abans que Shakira la convertís en un fenomen mundial amb el Mundial de 2010.
4: Mítala, aquí la tenim. De fet, diuen que ahir va actuar la Shakira en aquest nou Mundial i hi ha gent que diu que no era ella, que és una doble perquè la veuen molt diferent. A mi em sembla que és la Shakira, però que s'ha punxat amb una mica de botox a la cara i està estranya. No sé
6: si
4: l'heu vist.
6: Suposo, no fotem si no era ella. Però bueno, jo crec que aquesta cançó, quan s'ha explicat en Sergi, recorda Mundial, eh? I ja que va començar ahir amb aquest Mèxic-Sud-Àfrica, crec que no podíem començar el concurs d'una altra manera. Així que primer punt cap a Premià de Mar per la Gemma Palet. Anem a veure quina segona cançó ens ha preparat el nostre tècnic, en Marçal, i si algú aconsegueix empatar. Som-hi!
4: Ui.
9: Ni idea.
4: Difícil, eh?
6: Home, és
4: en
6: que...
4: Sergi,
6: no...
4: En Sergi participa també o no?
7: No, però jo ja la sé.
6: En Sergi la sap, perquè...
7: Però és una banda que escolto molt. He donat una pista aquí ja.
9: És antiga.
6: A veure, posem una miqueta més, Marçal. El quería cruzar... Ei, ojo ara, que hi ha hagut pista.
9: Jo crec que és el grup.
6: Ai, a veure...
9: Espera, va la Gemma, no?
6: La Gemma ha dit jo, a veure...
4: Jo crec que és de Fito i Fittipaldis.
6: No puc dir res perquè hem de dir el nom de la cançó. Home, el grup és molt genèric, Gemma. Va, si em cantes una miqueta te la dono correcta.
9: Sirena.
6: A veure, escoltem-lo una miqueta per sala, a veure si és aquest na-na-na-na de la Gemma.

0: va, et donarem, et donarem el punt, perquè sí, sí que era la cançó, que has tararejat, que és la famosíssima Soldadito Marinero de Fito i Fitipaldis, que ara en Sergi, com cada cançó, ens en farà 5 cèntims més.
1: Mira, us explico. Abans de triomfar amb Fito i Fitipaldis, Fito Cabrales era el líder de la banda de rock Urbà, Platero i Tu, que tenia juntament amb Uojo, d'Extremo Duro. Tot i el canvi d'estil, Soldadito Marinero es va convertir en una de les cançons més emblemàtiques, poder, de la seva carrera i en un clàssic del rock espanyol.
2: Sí, sí.
0: Tota doncs sí, és una de les cançons, jo crec, més famoses, potser, que hi ha. El que passa és que l'inici no és del tot reconeixible, com sí que ho ha sigut la primera de totes. Així que, Gemma, et poses al capdavant amb 2 punts, a veure Marc i Dani, no sé si tenim algú més per aquí, si aconseguim sumar el primer punt a la tercera cançó. Així que, Marçal, som-hi. Ui, a veure... Ai, que ara confon, que veig els jos aquí. Gemma no, Palet em surt, un altre cop. Sí.
3: Vinga,
0: ai, Marc, mira que ara vaig amb el Marc, jo, Gemma.
3: Per què?
0: Home, perquè
3: està... Pena.
0: A veure, som-hi. Què...
3: I got a feeling.
0: A veure.
3: I got a feeling. És la de The Time of My Life, de Black Eyed Peas, I Got a Feeling.
0: Ai, Gemma, que ho tenies. A veure, quin és, amb quin títol ens quedem de la cançó?
3: I Got a Feeling.
0: Ah, vale, va. Va, correcte, perquè també ho has entonat molt bé. El que passa és que la de The Time of My Life, diria, si no m'equivoco, que és una altra de Black Eyed Peas, que és la de The Time. Però, bueno, ens ho explicarà millor en Sergi i ens en donarà alguna dada. A veure, Sergi.
1: La cançó va ocupar el número 1 als Estats Units durant 14 setmanes consecutives i va rellevar al capdavant de les llistes una altra cançó del mateix grup, Boom Boom Pow, sumant un rècord de 26 setmanes seguides amb els Black Eyed Peas liderant les llistes.
2: Boníssims, aquest grup és històric. Boom Boom Pow és una cançó també brutal.
0: La veritat és que sí, eh? Jo ja crec que ho he dit algun dia aquí a l'ONA, que crec que la cançó d'I Got a Feeling és de les meves preferides. També
2: normalíssim.
0: Es pot considerar un temac. A tu, Marc, t'agrada, eh, també?
2: Moltíssim, moltíssim.
0: Molt bé, doncs a veure si t'agrada la quarta cançó que tenim preparada i si sumes el primer puntet que
2: estaria
0: aquí,
2: bé, perquè la Gemma ens està dient us estic matxacant.
0: Sí, aquí ja, vamos, jo no vull dir res, eh? Però va, Marçal, quan et vagi bé, anem a per la quarta cançó. A veure...
1: Sí. Penseu en un musical famós.
2: Ja el tinc.
3: Però a veure,
0: Gemma...
2: És que la Gemma clica l'intro abans que soni la cançó.
0: A veure...
3: Que què? Sí, home.
2: Home, aquesta última...
3: No és cert.
0: Gemma, tens un gran avantatge. Et dono una oportunitat per fer de bona companya. Què et sembla si li cedim aquest torn al Marc?
3: No, home. A veure, això és un concurs, no? I què hem vingut a fer? A guanyar.
0: La sabeu els dos, la cançó, nois?
3: Però que no, Martí, que no compartirem el punt.
2: Deixa-la, Martí, que digui.
0: Bueno, vinga, va, que si no acabem aquí esbatussats. Quina cançó és, Gemma?
3: Dancing Queen.
0: A veure, Marçal...

0: esperem una mica i que soni. Ostres, que estava a punt de sonar la millor part i se'ns han anat. Martí,
1: bueno, ja t'has endut el punt. A veure, Sergi, què en tens a dir d'aquesta famosíssima cançó de Mamma Mia?
2: Bueno, sí, això és el que comentes, justament el que has dit, Martí, que Dancing Queen apareix, a part d'altres cançons d'ABBA, doncs el famosíssim musical Mamma Mia, dedicat també a la música d'ABBA, però també comentar que els suecs, ABBA, deuen el seu nom a les inicials dels seus quatre membres, Agneta Falskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad. Precisament Dancing Queen és considerada la seva cançó més famosa i l'únic número 1 que van aconseguir als Estats Units.
1: Fixa't, fins a quins punts que arriba aquest grup, eh? Doncs merci, Sergi, i anem ara, que se'ns acaba el temps, amb la cinquena i última cançó que tenim preparada, que si no, no ens donarà temps. A veure quina tenim, Marçal, a punt de sortir. Oh, home! Sorpasso! Tenim sorpasso a la classificació, no. Però Marc Tresserra, s'ha dit jo. A
0: és
1: veure,
0: com un pistoler, Marc. Ha desenfundat l'arma.
1: Sí, s'ho ha pres a pit. A veure, no ens decepcionis ara. Quina cançó és?
3: Aquesta cançó és mitiquíssima catalana d'un grup superimportant i és El bon dia dels Pets.
1: Correcte!

0: Algú canta de...
1: Jo sóc jo.
0: Ah, però estaves cantant com a destemps, no?
1: No, gens a destemps, me la sé perfectament. L'únic que t'arribava un pèl més tard, Gemma.
2: A veure, Sergi, tot teu, què tens a dir del bon dia?
3: Bueno, primer dic que és la cançó perfecta per despertar els veïns. Això
1: ara explicaré una anècdota, però digues, Sergi.
3: Jo també n'anava a explicar una, que de fet jo quan anava de colònies amb el bàsquet sempre ens despertàvem amb aquesta cançó. I a més, tot i que la música és molt festiva i alegre, la lletra és en realitat un retrat costumista i una mica melancòlic. Parla de personatges reals i quotidians que lluiten contra la solitud, com ara l'avi Josep, que es pregunta quants dies més té de regal o la Consol, que pateix de problemes d'alcohol.
0: Oh, carai, quina pena.
2: Doncs, Déu-n'hi-do, sí, quin baixó. A veure, Marc, tenies una anècdota. Tenies una anècdota, a veure
0: pobre
2: si ens alegres una mica.
0: Pobre no, Josep no, i no. Pobre Consol. Marc, tres terres.
1: Ah, sí, digueu. Ah, l'anècdota, ja anem per aquí. No volia tallar ningú.
2: Ens hem quedat amb les ganes.
1: Sí.
0: Què te passó?
1: No, res, és una cosa... És una cosa que se m'ha quedat marcada amb aquesta cançó, i és que quan tenia 8-9 anyets vaig anar amb els meus companys de l'equip de bàsquet a les típiques colònies d'estiu, però només en format bàsquet. Llavors vam dormir tots junts, els nens de tots els pobles i ciutats de Catalunya, en una casa d'aquestes de colònies gegant, i cada matí venien els monitors amb una altaveu enorme, i cada matí, com ha dit abans en Sergi, per despertar-nos posaven aquesta cançó.
0: Per tant, compartiu la mateixa anècdota.
3: No haurem anat junts a les colònies.
1: Vas anar a Berga?
3: Hòstia, no me'n recordo, però
2: la meva
3: vaig
2: terra,
3: a Figueres.
1: Ui, quantes connexions aquí.
0: Jo vaig anar a Figueres. I vas estar tu ara, fa poc.
1: Sí, va. Jo vaig estar al Collella aquesta setmana amb els nens de l'escola. Sí. Els hi van posar al matí, però ja estaven desperts.
2: On vau anar a Berga? Al Càmping Punching?
1: No en tinc ni idea, però va fer molta gràcia el nom.
2: Bueno, és el
0: d'allà. És broma, no?
2: No, en sèrio, que jo sóc de Cal Rosal, que és un poblet d'allà annex a Berga.
0: I que tens comissió al càmping aquest?
2: Ah, no, jo, pobre de mi, comissió, sí, si m'hi hagués de guanyar la vida malament.
0: Bueno,
2: guanyadora Gemma Palet, eh? A veure, tornarem la setmana que ve amb un concurs més. Gràcies, Sergi i Marc, també per participar. I, Gemma, et dono pas a la següent secció, que crec que ens ve amb una miqueta de cinema, eh?
0: Sí, exacte, ens ve una mica de cinema. Martí, gràcies, guapo.

0: I va, com cada setmana, ja ho estàvem dient, és el moment de conèixer les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem, com sempre, amb la Mireia González i també en Dani. Endavant.
1: Sí, doncs, hola Mireia, què tal? Bona tarda. Hola.
2: Hola, molt bé. I tu?
1: Bé, bé, bé. Bé, és un cap de setmana que no plourà i que, doncs, es poden veure coses interessants a les plataformes, com, per exemple, bueno, acabaré amb una cançó, amb una pel·lícula que jo vaig veure ahir, que tu saps que m'incendia bastant.
2: Perquè sí.
1: Sí, perquè l'última conferència que va fer aquest senyor, no va fer aquí Canet, de les últimes, però ja, ara ja en parlem. El dia de la revelació, la primera proposta a nivell de pantalla gran d'avui.
2: Sí, aquesta pel·lícula és un drama nord-americà que està dirigit per Steven Spielberg. És una pel·lícula de ciència-ficció que té com a protagonistes l'Emily Blunt i en Hoss O'Connor. L'argument pràcticament no es coneix gaire. Ens fan una pregunta: si descobreixes que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i tu demostrés, t'espantaries? Aquest estiu la veritat s'obrirà pas davant de 7 milions de persones. Arriba el dia de la revelació, és a dir, aquesta pel·lícula intenta explicar que no estem sols a l'univers.
1: És que és una manera personal, jo crec que no estem sols, és a dir, és impossible que estiguem sols. Ara, els parents de més enllà o de més al sud o més al nord i no sé quants quilòmetres en llum, no els coneixem, ni ells tampoc ens coneixen a nosaltres, però sols és impossible que estiguem. És una opinió personal, eh? No sé què penses tu, Mireia.
2: Sí. Bueno. Sí, igual que tu, el mateix. Seria molt egocèntric si ho penséssim.
1: Sí, sí. No, els parents no els coneixem, però iniciem on estan, però sols no estem. Que va, ni hablar. És un millor problema. Perquè en aquest tema ens quedem ben per veure de tots colors, tots els colors. De què?
2: Sí. Digue'm, perdona?
1: Ah, els colors de què?
2: És que ara ho has lligat amb el títol, sí, i em pensava, sí, que encara parlaves, sí, de l'anterior. Perdona, sí, totalment. És una comèdia, és que has fet un joc de paraules i m'has descol·locat. És una comèdia espanyola que està dirigida per Beatriz de Silva i protagonitzada per Mafalda Carbonell i Sílvia Abril. Aquesta pel·lícula es diu Todos los colores, que també ha arribat aquest divendres. Queden 3 mesos per acabar el batxillerat i la Belén i les seves amigues només pensen en el viatge de final de curs. La Belén, que va en cadira de rodes, té clar que a partir d'ara cadascuna prendrà camins diferents. Ella, per exemple, s'unirà a un club d'atletisme i coneixerà la Laura, una atleta paralímpica.
1: Bueno, té allò, aquella part de comèdia i aquella part, diguéssim, transcendental de,
2: sí,
1: a nivell humà i a nivell... Està bé per desengressar. No has de ser ni extraterrestres, ni drames, ni històries. Està bé, me l'apunto, tots els,
2: sí,
1: colors. Val? Perfecte.
2: Exacte.
1: Streaming. Rosalie, a Filmin, Amazon Prime Video i a Rakuten TV.
2: Sí, aquest és un drama francès, una pel·lícula bastant curiosa que està dirigida per Stephanie Digusto. Ens situa al segle XIX. La Rosalie és una noia que amaga un secret. Des que va néixer, el seu cos i la seva cara estan coberts de pèl. Es veu obligada a dissimular-lo perquè no la rebutgin. Un dia, però, l'amo d'un cafè decideix casar-se amb ella per la seva dot. És una pel·lícula que fantaseja una mica amb el mite de la dona barbuda.
1: Per la seva dot, vols dir? Dius?
2: Sí, sí. O sigui, l'amo del cafè es vol casar amb ella per la seva dot.
1: Val, però vull dir, perquè és barbuda o perquè té calés, no? M'imagino, perquè té calés.
2: Perquè té calés, més aviat.
1: Val, Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Bueno, no sé si és... Per tant, que seria, no seria pas una comèdia, és un drama o què?
2: No, és un drama, és un drama. El que passa és que la temàtica és força curiosa perquè, clar, sí, jo no recordo cap pel·lícula que tractés, segurament sí, el mite de la dona barbuda, així és de sobte no me'n surt cap.
1: No, d'aquesta manera. No, d'aquesta manera. A més, vull dir, sempre...
2: O sigui, tant... com a personatge en alguna pel·lícula sí que ho recordo, però com a tractament amb una sola pel·lícula no em ve al cap.
1: Jo, a mi tampoc. Vull dir, ja és hora de que, bueno, a vegades s'exprimeixen la llimona a algú i troba un... i troba un enfoc interessant com pot ser aquest, no? I era hora, no? Perquè, clar, vull dir, no tot ha de ser Viernes 13 de 36, no? És a dir, que inversió en 36.
2: Exacte.
1: Exactament. La tarta del presidente, a Filmin. Segons quin president ens agradarà més o segons quin president ens agradarà menys?
2: Bé, aquest és en Saddam Hussein. És un drama iraquià, sí, és una mica dura aquesta pel·lícula, però també val molt la pena recomanar. És un drama iraquià escrit i dirigit per Hassan Hadi. Ens situa a l'Iraq dels anys 90, mentre la gent lluita per sobreviure, la Lami, una nena de 9 anys, ha de fer servir el seu enginy per reunir els ingredients del pastís obligatori per celebrar l'aniversari del president, en Saddam Hussein. Si no, hi haurà conseqüències?
1: Evidentment, les conseqüències ja ens les podem imaginar tots plegats. Afortunadament,
2: sí.
1: Doncs ja no és entre nosaltres i va passar la història com va passar la història. I va acabar mort com va acabar mort, d'una manera molt bèstia. Que cadascú el jutgi com cregui que l'ha de jutjar. Però, bueno, un tio indesitjable. Però bé, com deia la Mireia, doncs no, per això la pel·lícula no deixa de ser menys interessant. És una pel·lícula, no és un documental ni una història, és una pel·li, no?
2: No, és una pel·lícula i a part està centrada en, com a protagonista, aquesta nena, eh? Vull dir que el que és el Saddam Hussein és una mica, o sigui, com la idea, eh? No.
1: Tangencial, en podríem dir.
2: Tangencial, això mateix.
1: Sí, vale, molt que bé, que parlem i tot. Blondie, Record and TV, Amazon Prime Video i Filmin. Blondie és una...
2: Sí, en aquest...
1: Té alguna cosa a veure amb la...
2: Marilyn Monroe, no.
1: Marilyn Monroe. No. Val, correcte.
2: No té res a veure, és una altra història. És una comèdia dramàtica argentina que està escrita, dirigida i protagonitzada per l'actriu Dolores Fonzi. La Blondie i en Mirko es diverteixen junts, els agrada viure junts, escolten la mateixa música, veuen les mateixes pel·lícules, van als concerts junts. Encara que sembli que tinguin la mateixa edat, la Blondie és la mare d'en Mirko.
1: Ah, molt bé. Està molt bé, això. Està molt bé. Una mare
2: sí.
1: I un fill, diguéssim... Bueno, està bé. És millor que és una comèdia o per passar-s'ho bé, no? Diguéssim, directament,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és una comèdia per... És força divertida, és una comèdia doncs, per divertir-se, per passar l'estona.
1: La tenim a Recurrent TV, pagant Sant Pere Canta,
2: sí.
1: o a Prime Video o a Filmin.
2: A l'Amazon Prime Video o a Filmin, sí.
1: A Filmin, val. Jo tinc Prime Video i, per tant, per desengressar sempre va bé. El que tingui Netflix té, és que no em puc resistir. Ha arribat Marco, que ahir, per, diguéssim, la vaig tornar a veure, després de la tercera vegada que la veig, que és la biografia d'un senyor que es deia Enric Marcó i que va ser el portador de l'Amical de Mannhausen dient que havia estat a Ravensbrück amb un camp de concentració nazi, la qual cosa es va demostrar que era falsa, i evidentment l'any 2005 va muntar un ciral de Calample. I una de les últimes conferències la va venir a fer a Canet fins a poques setmanes abans o pocs dies abans de que es descobrís tot el pastís. Tota aquesta història la recull en un llibre Javier Cercas, i aquest llibre ha donat lloc a aquesta pel·lícula. Interessant, però pels que vam viure aquella conferència, per mi, superindignant. Tot això, com diria la Mireia, la pel·lícula és molt i molt recomanable, no, Mireia? Seria això.
2: Sí, és una pel·lícula que està prou bé i el protagonista, per descomptat, que...
1: És brutal.
2: Que clava el personatge. Clava total. Ens traiem el barret, eh? Sí, totalment.
1: Sí, Eduard Fernández, brutal. Un dels millors actors.
2: Sí.
1: Que hi ha en aquest país, però de llarg. Doncs n'hem vingut per retirar i remenar. Bon cap de setmana i...
0: Igual. Abans de marxar, és que us volia fer una recomanació,
1: perquè... Molt bé.
0: He vist una sí. sèrie fa poquet, crec que és nova, Netflix, que es diu El Testigo, sí. i és que no podia aguantar-me perquè és boníssima.
1: El
0: i la volia...
1: Testigo? De sí. què va?
0: D'un assassinat a una dona que passejava amb el seu fill pel bosc, a l'any, crec que va ser l'any 92, i és basat en fets reals, però no és documental, és sèrie, i a més els actors estan molt ben clavats.
1: Val.
2: Sí, és molt bona sèrie, totalment d'acord.
0: A Netflix, Dani, en sèrio.
1: L'has vist ja, Mireia? Vale.
2: Sí, em van parlar també al programa del matí.
1: Ja m'hi posaré.
2: Està molt bé.
1: És un bon marc.
2: Què has vist, el Choque, Dani?
1: El Choque...
2: Vas veure el Choque?
1: Estic a mitges.
2: Soy en ello.
1: Estoy en ello.
0: I què tal, què et sembla?
2: Molt bé.
1: Hòstia, em sembla molt heavy. M'està semblant molt heavy.
2: Sí.
1: Però bueno, ja us ho acabaré de dir.
0: Molt bé, doncs et deixem primer que acabis aquesta, no? I després comences el Testigo.
1: És un xoc de realitat, sí, sí.
0: Totalment. Molt bé, companys. Gràcies, a tots dos.
2: Adeu. A vosaltres. Que vagi molt bé.
0: I bé, nosaltres ja hem conegut les estrenes de la setmana, hem parlat del Dia de la Revelació, de Todos los Colores, això pel que fa a les sales de cinema i també a les plataformes. Podeu trobar Rosalie a Filmin, Amazon Prime i Rakuten, La Tarta del Presidente a Filmin i Blondie a Rakuten, Amazon Prime i a Filmin. Això, doncs, a la secció de cinema n'hem parlat de tot plegat. I després, a la pregunta del dia que estem formulant avui a l'audiència i que tot seguit repassem, és si creieu que falten més espais de cultura, com, doncs bé, a teatre, sales de cinema i llocs per gaudir de la cultura aquí a Catalunya. Aquesta pregunta del dia que esperem que podeu respondre amb normalitat perquè ens consta que han caigut les xarxes Instagram, per tant està donant problemes. De totes maneres, si podeu respondre, benvingut serà. Nosaltres ara tornem. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresme, el programa que no et deixa fer la migdiada.
2: I com cada divendres és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresme amb en Jordi Pratsavalls. De què ens parles avui, Jordi?
3: Fent cas a l'agenda d'aquest cap de setmana, aquest pròxim dissabte hi ha jornada de circ a l'espai de Can Batlle i col·laboren diferents entitats, i òbviament tot ben coordinat, per la gent de joventut del nostre municipi. Per això avui hem volgut portar en Miquel Roura, que el tenim aquí al nostre davant. Miquel, bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda.
3: Gràcies per ser amb nosaltres. El que sí que et demanaria, més que t'acostessis una miqueta més al micro, ara, perfecte, per explicar-nos una miqueta en què consisteix aquesta jornada de circ, que per primera vegada, tot i que l'entitat Fem Circ de Palafolls ja havia fet alguna coseta, us uniu tots, uniu esforços per fer a Palafolls, eh?
4: Bé, doncs sí, des de l'àrea de joventut hem cregut que aquesta activitat que ja fa anys que s'està fent, que és la cloenda del trimestre i del curs de circ de teles i trapezi, doncs podíem vestir-lo una mica més, amb més força, i donar suport al col·lectiu de circ que està creixent des de fa anys.
3: I el que heu organitzat és tota una jornada, des de primera hora del matí fins al vespre, a Can Batlle, amb diferents exhibicions, propostes de concerts, vaja, una gran festa, eh?
4: Sí, la idea és aquesta, fer una gran festa al voltant del circ, aprofitant la cloenda, que hi haurà les famílies, que hi haurà el grup de joves, i bé, doncs hi haurà un parell de concerts, hi haurà dinar popular, tindrem també la col·laboració d'una entitat de Girona, que és Contaminando Sonrises, i farem això doncs, tot el dia al voltant del circ.
3: Una molt bona proposta que, com dèiem, té uns antecedents, i és que normalment l'entitat Fem Circ, que ja treballa a Palafolls, crec que frec a frec, no?, el mateix local de Can Batlle, Miquel?
4: Correcte, està allà al mateix local de Can Batlle, que és on es troba amb el seu grup de joves per anar practicant.
3: I després que no se m'oblidi, perquè aquest estiu segueixen treballant amb diferents intensius i diferents classes que també podeu trobar a les seves xarxes socials, doncs, com dèiem, tenim aquest antecedents. Ells feien la cloenda de teles aèries, de circ, etc., i nosaltres el que hem fet és vestir una miqueta més.
4: Correcte.
3: Hi ha unes propostes que comencen, com dèiem, a partir de les 12 del migdia. Amb què començareu, Miquel?
4: Doncs comença l'entitat Fem Circ, precisament comença amb la cloenda, tant del grup d'alumnes joves i adolescents com amb el de joves més adultes que han preparat un espectacle express per aquesta cloenda.
3: És una mostra de teles, si no m'equivoco, l'activitat estrella, perquè parlàvem precisament amb aquesta entitat i ens ho comentaven, que de fet és aquella que sempre es queda sense inscripcions perquè la gent vol provar un espectacle de teles aèries a càrrec de Fem Circ, tot plegat fins la una del migdia, perquè a la una, escolta, ja va bé, el vermutet, amb bona música, i en això ja heu pensat, Miquel?
4: Sí, vam decidir, doncs, com podíem fer una mica aquesta transició, no? I dins del món del circ doncs, hi ha gent que també toca i fa música, i hem aconseguit que vinguin a col·laborar dos grups de música, un al matí, com deies, a la una, per fer el vermut, i l'altre de cares a la tarda per fer la cloenda.
3: Per tant, ja no amb aquestes dues primeres activitats, ara seguirem amb l'agenda, però sí que veig que és una proposta d'anar fent, no? De passar tot el dia, és a dir, qui vulgui pot passar tot el dia des de les 12 del migdia a Can Batlle amb les diferents activitats una darrere a l'altra, però escolta, que si nosaltres ens ve de gust més el vermut, ens ve de gust escoltar bona música o veure circ, tenim la nostra proposta per anar vinguent i marxant, no?
4: Sí, la idea és anar relaxadets tot el dia i anar fent poc a poc i poder també fer una mica de comunió i de xarxa amb la gent que ve, perquè venen diferents col·lectius i, bueno, és un dia de trobada també. I perquè te'n facis una idea, doncs vam fer un formulari per fer doncs, aquesta rossada popular i hem arribat al límit, que són unes 60-65 persones.
3: Parlem, doncs, d'aquesta rossada, perquè també teniu previst dinar allà a partir de les dues del migdia. Tenim aquesta rossada que, d'alguna manera, heu fet, doncs, una inscripció. Diem que ja no s'hi poden apuntar més, heu arribat al tope, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, escolta, sinònim d'èxit, Miquel.
4: Sí, sinònim d'èxit. I estarà bé, perquè estarem així entre artistes, gent doncs, que ve a participar. Durant aquella estona també tindrem la sala de circ, que és l'eixida, que ja fa uns anys que la vam adaptar per poder fer circ, doncs la tindrem disponible també per fer una mica de pràctica de circ lliure, no?, entre els assistents.
3: És el que t'anava a dir, a partir de les 3 de la tarda heu marcat aquest espai de circ obert i també la projecció de vídeos amb Contaminando Sonrises sobre les diferents accions de l'entitat. Parla'ns de Contaminando Sonrises, perquè crec que ja ha sortit sobre la taula, ja n'hem parlat, però que és una entitat especial que també treballarà amb vosaltres aquest dissabte.
4: Bé, doncs Contaminando Sonrises és una entitat que té solera a les terres gironines i bàsicament el que fa és honor al nom, no?, que és contaminar somriures a llocs on hi ha, per exemple, conflictes bèl·lics o problemes de pobresa, i es dirigeix a altres països en projectes de circ i portant sobretot el que és el clown, malabars, etc. i el que intenta és pues, fomentar aquesta alegria en llocs on és molt necessària.
3: Podríem dir que és aquella part del circ més social, no? Que d'alguna manera fa doncs això, una proposta social per intentar que hi hagi doncs, una miqueta de somriures, no? Amb aquella gent que poder no pot somriure en el seu dia a dia.
4: Totalment, és com dius, vull dir, és una proposta solidària, és una proposta compromesa i en aquest sentit doncs molt necessària, no? I estem molt contents de que puguin ser aquí amb nosaltres aquest dissabte i seran ells els que s'encarregaran a la tarda de la direcció artística i de la presentació d'un cabaret on hi haurà 6 artistes que vindran a presentar els seus números.
3: Això és el que t'anava a veure, t'anava a dir, perdona, en motiu d'aquesta proposta, ells seran amb vosaltres i mostraran al públic assistent doncs quin és el seu dia a dia, quina és la seva disciplina, no? Tindrem aquest cabaret de circ solidari a partir de les 5 de la tarda, si no m'equivoco.
4: Correcte, és un dels plats forts, és aquest cabaret de circ on hi haurà doncs, diferents artistes consolidats que ens vindran a oferir els seus espectacles.
3: I encara tenim una proposta més, perquè a partir de 6:45 tenim concert, Miquel.
4: Sí, llavors per acabar farem un concert per acomiadar-nos amb els Toms, venen de la zona Figueres, Riudellots, si no m'equivoco, i també gent doncs, que d'alguna manera estan més o menys vinculades al món del circ, més directe o indirectament, perquè queda tot una mica en família i bé, doncs, contents de poder tancar la diada així.
3: Una activitat d'aquestes característiques, Miquel, entenc que té diversos motius, no? Una, òbviament, és passar una estona agradable, tu deies, sociabilitzar, mostrar la feina que fan diferents entitats, però si ho porto molt més en clau palafollenca, penso en l'entitat Fem Circ, no? Que d'alguna manera aquesta proposta també pot ajudar a que ara han obert inscripcions també de cara als pròxims cursos, per tant, que la gent s'animi, no? A provar, que no tingui vergonya, ja sigui pel tema clown, ja sigui pel tema teles aèries, que poder requereix una miqueta més d'equilibri o de propostes de concentració. Vaja, que la disciplina del circ també és molt àmplia i que a Palafolls, per exemple, tenim una bona escola de circ.
4: Sí, correcte, vull dir, és una entitat que s'ha consolidat també, s'ha especificat molt amb tot el que és el tema d'aeris, teles, trapezi, aro, i això té un motiu, i un motiu que nosaltres com a

0: La sala polivalent de l'Eixida té un potencial enorme i d'alguna manera això és el que facilita que puguem fer aquest tipus de jornades com la d'avui i posar en relleu doncs tota la trajectòria que portem, no? En aquest sentit, amb entitats.
1: Mica en mica apostant, no?, per aquesta entitat i també per aquesta disciplina, que entenc que és una miqueta perquè també rebeu aquesta resposta dels joves, no?, que d'alguna manera també si s'apostés, però veiéssim que no hi ha aquest feedback, doncs poder diríem, mira, tirem cap a una altra banda, però en aquest cas també veiem els joves contents i que s'apunten a aquests tallers, Miquel.
0: Sí, correcte, clar, d'una banda tenim el grup d'adolescents que sempre ha estat un grup molt participatiu i, com deies, doncs és un grup que està ple, amb les inscripcions plenes, i després hi ha el grup de joves de 25 a 30 i pico d'anys, que és un orgull també que aquest grup s'hagi consolidat, no?, i la capacitat que tenen, perquè no sempre és usual a Can Valla tenir diàriament una participació de joves d'aquesta edat, i d'alguna manera doncs pensàvem també que era una manera de visibilitzar això i de poder potenciar també aquests col·lectius de joves que ens hi hem de posar també com ara joventut.
1: A part, l'entitat FemCir, com dèiem, aquest estiu no pararà, organitza diferents tallers intensius, podeu veure-ho a través de les seves xarxes socials, per exemple l'estiu de Multicir, que començarà el 29 de juny, el taller intensiu de corda, que també es farà el dissabte 20 de juny, o l'intensiu de trapezi i d'aro, amb la Carla Carol, tota una eminència en aquesta disciplina multinivell, el dissabte també 20 de juny. Tot això ho podeu trobar a través de les seves xarxes socials, una entitat que treballa precisament al vostre costat, Miquel, a l'àrea de joves a Can Valla. Aquest dissabte, intensiu de circ, des de bon matí fins al vespre, bona proposta a Can Valla, a l'espai així de jove. Miquel Roura, gràcies avui per ser amb nosaltres.
0: A vosaltres.
2: Vinga, som i seguim en directe a l'Ona Maresma. Últims minuts del programa. Encarem aquesta recta final i ho fem amb el conjunt de locutors i locutores que us estem acompanyant durant aquestes hores de ràdio. Avui volem saber, doncs, volem parlar de pel·lícules i no només de pel·lícules, sinó de pel·lícules preferides. Per això anem a conèixer quines són les vostres pel·lícules, doncs, que us agraden més. Comencem amb en Sergi Ferrer, des de Calella, que en Sergi és un gran amant de la música, però també, atenció, del cinema, no?
3: M'agrada molt el cinema. És que, de fet, quan has dit la pregunta, és d'aquelles preguntes difícils, no? Perquè al final, quan parlem de coses preferides, va canviant, no? No sé si sóc l'únic, em van canviant. Però sí que en pel·lícules sempre tinc una com a referent, dos, de fet. En dic una o dues, Gemma?
2: Dues, ja que t'agraden tant,
3: sí?
2: O sigui,
3: vale.
2: Sí, et permeto dir-ne dues.
3: Vale, mira, com a referent cinematogràfic tinc a Tarantino en Pulp Fiction, poder és molt mítica, però per mi és una pel·lícula meravellosa, me l'he vist com a mínim 5 vegades, no... Sempre me repeteixo l'escena del senyor Wolf, del senyor Lobo, i també de l'hamburguesa de Samuel L. Jackson. O sigui, em semblen dues escenes meravelloses. També, òbviament, la d'Uma Thurman i John Travolta ballant. I també l'altra pel·lícula que tinc com a referent és una pel·lícula musical, com no, es diu The Last Waltz, que és una pel·lícula de Martin Scorsese, que va sobre la banda The Band, que és la banda que va acompanyar Bob Dylan durant la seva etapa electrònica. O sigui, serien aquestes dues.
2: Molt bé, perfecte, molt bé, Sergi. Martre Serres, sorprèn-me.
4: No crec que et pugui sorprendre, perquè sóc molt dolent recordant pel·lis.
2: No em diguis dues. Titanic, eh?
4: No,
2: que et
4: no,
2: faig
4: no,
2: fora.
4: No. Res de Titanic. De fet, ni l'he vist, mira què et dic.
2: Oh?
4: No,
2: home,
4: no.
2: Això tampoc, Titanic és un clàssic.
4: Sí, però no s'ha donat, i si la feien per la tele potser en aquell moment jo no podia o no vaig voler, no sé, no he decidit de dir,
2: haurem
4: va, me la
2: poso. Haurem de quedar per anar a veure Titanic.
4: Mare meva, bueno, vale, doncs podem veure-la, sí, cap problema, però
2: home,
4: el que passa que no sé
2: no
4: si...
2: No pot ser. digues.
4: A veure, de pel·lícules... Ah, mira,
2: no
4: sí. Ua, és que he de recordar-les,
5: Saps que s'acaba empunçant, Titanic? Vale, molt bé.
4: Sí, Dani, aquí riu, i al moment aquell que es tenen els braços també.
1: Després de 3 hores, això és veritat, vull dir que la pel·lícula és llargueta.
2: Spoiler, s'enfonsen. Molt bé. Marc, tens pel·li, no?, preferida?
4: Pel·li preferida, no, perquè com ha dit en Sergi, van canviant, però sí que n'hi ha una que m'agrada molt i he plorat més d'una vegada quan l'he vist, és em va impactar molt al cinema, Belleza Colateral.
2: Belleza Vas oculta. Plorar?
4: Sí.
2: Déu-n'hi-do, molt
4: bé. Sí. Era el protagonista, és un clàssic també, ara parlant de clàssics, que és Will Smith,

0: es deia, sí, Belleza Oculta. Collateral Beauty, si algú la vol buscar. No sé si està a Netflix o no sé on es pot veure, però fantàstica.
1: Molt bé, molt bé. Dani, pel·lícula preferida?
2: Una pel·lícula que he vist 30.000 vegades i que és Los Intocables de Leon Ness.
1: Ah, bona, oh, bona, aquesta, molt bona.
2: Brian De Palma, vull dir, i a més és una història real, i el tema del Capone era un cabronàs i diguéssim, i és una història que m'impacta molt i que la pel·lícula he vist 43.000 vegades i no me'n canso.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs...
2: Ara riureu, no he pogut mai acabar Lo que el viento se llevó.
0: Hosti, que bona.
2: Pues, oi, vull dir...
1: De què t'avorreix?
2: Soc diferent, no entenc, diguéssim, el cinema, i ja està. Vull dir, ara nunca más volveré a passar hambre i tot el que vulgueu, però ja està. No puc amb ella.
1: Bueno, mira, això va a gustos. Jordi Pratzavalls, pel·lícula doncs, que t'agradi més a la vida.
3: Doncs mira, jo com a gran fanàtic dels musicals, ara tindré molta gent en contra, ho sé, perquè això de que de cop i volta l'escena pari i la gent es posi a cantar com qui no hi hagués un demà, hi ha molta gent que no ho suporta. Però no sé si reconeixeu la pel·lícula El otro lado de la cama. És una pel·lícula espanyola amb protagonistes com la Paz Vega, Ernesto Alterio, Natalia Berbeque. Sí, estem parlant de comèdia, i que utilitzen també molts temes del pop nacional dels 80 i dels 90. Doncs aquesta seria la meva pel·lícula preferida, El otro lado de la cama, no tant les diferents versions, perquè existeix Los dos lados de la cama i també últimament, no sé si ho heu pogut veure, crec que ens en va parlar la nostra especialista de cinema, Todos los lados de la cama, és a dir, s'han fet franquícies d'això tot plegat i aquestes no són tan bones, i si voleu que sigui una no musical, digue'm, Dani.
2: Hi ha una que surt amb Pere Ponce d'aquestes que estàs comentant, no sé quina és.
3: Ja no, potser, crec que la segona.
2: Amo tu cama rica seria en Pere Ponce?
3: No té res a veure, jo crec, amb aquesta sèrie de musicals. El que sí que us anava a dir és que una de les altres preferides, que no és musical, és Criades i senyores, també tot un clàssic, això sí, dureta.
1: Molt bé, perfecte. Mm-hmm. Martí, la tinc per aquí?
4: Sí, estic aquí. És que és una pregunta que em fa molta vergonya respondre a la Gemma, la veritat, a sobre, que veig que els nostres companys diuen tots pel·lícules molt bones. A veure, per començar, comparteixo opinió.
1: Els Minions.
4: No, però no vas malament, ara te la dic.
5: Cars.
4: Jo comparteixo opinió amb en Sergi, que la tenia pensada, que Pulp Fiction és la meva cançó. Bueno, també té molt, molt bones cançons, però la meva pel·lícula preferida. Però jo sempre, des de petit, he dit, fins ara, fins a dia d'avui, que la meva pel·lícula preferida, i bueno, així també abarquem tots els públics, és Chin Chan i les boles perdudes.
3: Hòstia.
4: I això no m'ho traurà ningú.
6: Les boles perdudes perquè... aquí.
5: Quines boles?
4: Bueno, hi ha una estatueta que perd dos
3: és
4: caniques.
3: És la que surt... que va guanya molt quan expliques l'argument, això.
7: Sí. És la pel·li de Chin Chan la que surten els mariconchis, o és l'altra?
4: Sí.
7: Aquesta la vaig veure al cinema amb el meu cul i em va matar. Després era petit, però va dir, hòstia... No,
4: el clan dels titafluixes, el si diu.
1: Mare meva! En Chin Chan! Déu-n'hi-do.
4: Sí, és una pel·lícula que no em preguntis per què em va marcar molt de petit i encara m'agrada de gran.
2: Millor això que no pas Torrente.
4: Molt bé. Merci. M'ho prenc com una
7: lògica. L'única que s'aguanta és la primera.
1: Javier, quina és la teva pel·lícula?
7: Hi ha moltes, és que mira, m'encanten... Bueno, jo et diré, mira, et diré una espanyola que m'encanta i et diré una que odio, que és francesa. L'espanyola que m'encanta és El dia de la bèstia, d'Àlex de la Iglesia, que és una pel·li de comèdia...
2: Sí,
7: bueno,
2: sí senyor, Javi.
7: M'encanta aquella pel·li, crec que és de les millors pel·lis espanyoles que s'han fet. I una que odio amb tota la meva ànima es diu La viuda de Sant Pir, francesa. És que no la puc, no la trago, aquesta pel·lícula. O sigui, mireu-la perquè és... Bueno, no sé si arribareu a veure-la. És horrorosa.
2: El dia de la bèstia no és una que la Carmen Maura... vull dir, hi ha... es mor un tio i hi ha que té calés i hi ha un Cristo...
7: No, aquesta és la comunitat.
2: La comunitat,
7: que tampoc està malament. No està malament aquesta. I bueno, després hi ha moltes pel·lis molt bones. Està The Warriors, The Thing de John Carpenter... Les de Harry Potter també no estan malament.
1: Per què no t'agrada gens aquesta que has dit, aquesta pel·lícula francesa?
7: Perquè és una pel·lícula que narra de que un criminal es carrega una persona i perquè s'emborratxa i se'l carrega i el condemnen a morir per una guillotina i passen d'un pla a un altre i en el que el senyor aquest que l'han condemnat de cop i volta és l'home més estimat del poble, de la illa, i la protagonista, que és com una marquesa, s'enamora d'ell, el marit és un planxabragues, no, que també acaba fusilat per culpa d'aquest home, i no sé, és una peli, de fet, no sé, és esperpèntica, no la suporto.
1: Molt bé, no ho suporto. Doncs va, per acabar, us diré un parell de pel·lícules que a mi m'han agradat molt personalment. Una d'elles, La La Land, La ciutat de les estrelles.
3: No, aquesta... Gemma, no.
1: No?
3: No,
1: per què?
3: És de les que més odio. Però a mi, i mira que és musical, eh?
1: A mi m'agrada molt, però ja està, és molt bonica.
3: Llarga, molt llarga.
1: Sí, això és cert. I una altra que, mira, perquè allò que penses, no, i a vegades doncs, segur que n'hi ha de millors, però una que em va agradar molt fa poc, Cumbres borrascoses.
2: Per llarga, lo que el viento se llevó, eh? Tranquils.
1: Quant dura aquesta?
2: Lo que el tiempo se llevó,
1: que pot durar?
2: Més de 3 hores.
5: 3 i mitja?
7: O mireu, mireu Dinotopia, que dura unes 6. És d'aquestes pel·lis que posaven en parts, antigament, com la de Jason i los Argonautas.
1: 4 hores!
2: Paren per anar al lavabo o no? Com funciona això?
7: Va per parts.
1: Dani, que dura 3 hores 58, eh?
2: Lo que el viento se llevó. Per tant, és el que dic jo. Millor fer una altra cosa que no pas veure el que vens a llevar. No? És que no puc veure.
3: Però això, una pel·lícula d'aquestes de sobretaula típiques d'Antena 3 o Televisió Espanyola, saps d'aquelles que et poses per fer la migdiada? Passa ràpid, també t'ho dic.
5: De l'Oeste.
2: Sí, de l'Oeste. Mm. Sí.
7: Molt bé. De l'Oeste, doncs, companys... de l'Oeste. Bueno.
5: Sí, John Ford. Sí.
0: O si no, James Bond.
7: La saga del dòlar per un punyau de dòlars de Clint Eastwood, no em digueu que no és bona, aquesta.
2: Sí, el bueno, el feo y el malo, també.
7: També.
1: Molt bé, companys, gràcies. Sempre, exacte, bona, aquesta. Això passarà a la història.
2: Sí.
1: Doncs bé, nosaltres, gràcies a tots, eh? Acabarem el programa d'avui i ho farem amb la proposta musical d'en Jerry Núñez. Adéu, que passeu un bon cap de setmana.
6: Ei, hey, hola, molt bones a tothom. Jo sóc el Jerry Núñez i proposo escoltar la cançó de Feels Like a Sing, de John Adin. I no és un motiu massa rebuscat, és perquè l'he escoltat avui a la feina i l'he descobert avui i m'ha encantat, així que us lo recomano. Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps, diuen, per obrir les deliberacions en l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu, com us dèiem, al mes de setembre. I crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en una manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a la plaça Catalunya. Escoltem David Caño, que és portaveu d'USTEC.
2: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació, per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar, i que per tant hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats, i per tant tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
1: I el nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estigui operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic. Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que s'acabi generant 900 llocs de treball. Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. I a Constantí, els edificis del grup Centelles comptaran pròximament amb fisonòmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades a la nova reunió de treball entre l'Ajuntament i tècnics de la Generalitat i també representants veïnals. La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques que té especialment aquest terreny. I el Cabro Rock arrenca aquest vespre amb la seva edició més multitudinària, amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, Joan Dausà i The Tired són alguns dels noms més destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival, que oferirà moltes actuacions exclusives.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha baixat de l'avió que l'havia de dur a les illes de les Illes Canàries a Roma després que s'hagi detectat una anomalia a l'aparell. Feia tot just una estona que havia començat el seu viatge de tornada. Avui, en la seva darrera jornada, ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una nova oportunitat d'enriquiment entre pobles. Ha estat a l'últim acte a les Canàries i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb les persones i es converteixen. El pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles.
2: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. ¡Deténganse! ¡Conviértanse!
1: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Clara Calderó, responsable de migracions a l'Institut de No Violència, ha alertat a la xarxa del que suposa aquesta nova regulació.
3: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
1: I un operari ha resultat ferit lleu aquest matí al port de Mataró per una explosió d'una canonada de gas. L'incident s'ha produït cap a 8:45, quan el treballador, que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron, estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari quan per accident ha impactat amb una canonada. El treballador ha sofert ferides de segon grau, però ja se li ha donat l'alta sortosament. I a Vilanova i les altres Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. El cadàver estava a poc més de 20 metres de la línia de la costa i molt a prop de l'espigó que limita la platja del Far amb el port dins de l'espai delimitat per la platja de Gossos. El cas està sota el secret de sumari.
0: Notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. El ple aprova l'actualització del POM per permetre la conservació i rehabilitació d'edificis antics. El cicle de cinema Anime tindrà una segona edició després d'atraure més de 300 espectadors. La colla de geganters organitza el tercer, engegant la nit aquest dissabte.

0: Ona Malgrat. Són les 7.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 12 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

El ple aprova l'actualització del POUM per permetre la conservació i rehabilitació d'edificis antics. El cicle de cinema anime tindrà una segona edició després de traure més de 300 espectadors. La Colla de Geganters organitza el tercer Engegant la nit aquest dissabte.

0: El ple municipal d'aquest dijous ha aprovat una modificació puntual de les normes urbanístiques del POUM. La proposta ha actualitzat 19 articles i una disposició addicional del planejament municipal que facilitarà la rehabilitació, conservació i manteniment d'edificis. Una de les modificacions més destacades afecta alguns immobles del nucli antic de Malgrat, molt d'ells catalogats com volum disconforme, és a dir, edificis que van ser construïts legalment en el seu moment, però que avui dia incompleixen la normativa urbanística i, per tant, dificulta als seus propietaris a portar a terme qualsevol reforma o modificació. Durant el debat plenari, el portaveu d'Esquerra, Joaquim Albert, ha exposat que aquesta modificació del POUM s'hauria d'haver fet molt abans, alhora fent referència a la moció que van presentar els republicans el mes de setembre de 2025 per protegir el patrimoni històric del municipi.
1: El POUM s'ha d'adaptar, hem de revisar el POUM perquè estem treballant amb un text del 2005, estem al 2026... Els temps canvien i, per tant, s'ha de posar al dia. Ara bé, nosaltres ens agradaria entrar una miqueta més en un aspecte perquè fa només uns mesos enrere, des d'Esquerra Republicana, vam presentar una moció que precisament demanava una revisió del POUM. En aquell cas ho fèiem molt encarat a protegir el patrimoni cultural de Malgrat i poder així també revisar aquest text que ja alertàvem en aquell moment, que era un text caducat, que s'havia pensat en el seu dia només amb el que hi havia el 2005, que era el totxo, i era fer habitatges i blocs de pisos, i no tant amb altres necessitats com en aquell moment nosaltres defensàvem, que era defensar aquesta identitat i aquesta història del poble, i per això vam demanar aquesta moció que reviséssim el POUM. En aquell moment la moció es va rebutjar, va sortir en contra, però avui el govern sí que aporta una modificació d'aquests 19 articles del POUM, per tant, en part ens estan donant la raó que hi havia una necessitat de modificar el POUM. I més que res ho dic perquè en aquell ple jo me'n recordo molt bé que el senyor Serreta ens va comentar que el que l'únic que volíem en aquell ple era parlar de Can Palomo amb aquesta moció que havíem presentat. I no era del tot així, sinó que el que volíem i el que seguim volent és fer un debat profund del POUM, perquè és, com ha comentat, és el que marca com ha de ser el nostre municipi, és el que pot fer, que no pot fer sobre plànol en el nostre municipi.
0: Bé, el portaveu de la CUP, Enric Zaldo, qüestiona que la modificació del POUM no incorporés un estudi ambiental i planteja cap a quin model de poble anem amb aquestes modificacions, que té com objectiu una flexibilització generalitzada dels límits urbanístics existents.
2: Del conjunt d'aquests 9 articles modificats, si agafem com tot el gruix, no article per article, sinó el gruix, el que ens estem trobant és que hi ha una flexibilització generalitzada dels límits urbanístics existents. És l'objectiu que busca aquest PAC, aquesta proposta d'omnibus que veiem tant al Congrés dels Diputats, que es presenta avui. Llavors no estem parlant de canvis d'ús, això ho ha aclarit ara també, ni d'una requalificació urbanística, com passa altres vegades, sinó que és una modificació de diverses qüestions, però sí que article rere article es va subratllant aquesta flexibilització dels límits, es va permetre una intensificació progressiva dels usos i dels aprofitaments privats i de la densitat urbana que a futur doncs, serà major o estem afavorint que sigui major. Tot arrel d'una realitat analitzada amb unes visions, per una banda tècniques, però també evidentment polítiques, i l'experiència aquí és un grau i no nego la validesa que pugui tenir doncs, la justificació que porta a fer aquesta modificació. Però sí que creiem que és legítim preguntar-se quin model de poble hi ha darrere d'aquesta modificació. És a dir, no estem només resolent problemes que ens estem trobant i conflictes, no estem només prevenint això, sinó que estem apostant per un model de poble diferent del que apostava el POUM del 2005. Per altra banda, ens sorprèn que la modificació no incorpori estudi ambiental, queda justificat el per què no ho incorpora, es considera totalment, cito textualment, es considera totalment innocua en relació a possibles efectes negatius sobre les condicions ambientals del municipi, atès que no s'altera la classificació del sòl no urbanitzable ni hi ha noves qualificacions. Ho entenem, però sí que és cert que la modificació de cada article no tenen un pes ambiental de gran abast, però sí que considerem que aquesta suma de petites flexibilitzacions pot acabar tenint efectes acumulatius importants en el model ambiental i urbà del municipi.
0: En resposta, el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, explica que no s'està canviant el planejament i, per tant, el model del poble que es vol. Pel que fa a l'informe ambiental, Serret afirma que aquest suposa un cost i la llei no obliga a fer-ho. Tot i això, si els organismes competents involucrats en l'aprovació d'aquesta modificació, inclòs el Ministeri de Medi Ambient i Demarcació de Costes i la Comissió d'Urbanisme, doncs tenen la capacitat de demanar aquest informe ambiental si consideren que és necessari. Així ho explica Jofre Serret.
3: Aquesta pregunta, que gairebé englobaria tot, no? Quin model de poble hi ha, evidentment no estem canviant el planejament i, per tant, no estem modificant el model de planejament aprovat el 2005. El 2005 el planejament tenia un objecte, jo crec, molt important, que era mantenir l'skyline del nostre municipi. Ho ha aconseguit. I podem veure altres municipis que tothom s'omple la boca de quanta activitat hi ha, d'aquí al costat, Calella, Blanes, Lloret, però és evident que l'skyline d'aquells municipis s'han transformat en la seva totalitat i malgrat conserva un skyline que visualment, tot i que ha crescut molt, visualment i especialment en el centre, doncs no dista gaire del malgrat que coneixien els nostres avis o besavis. I per últim, el tema de l'informe ambiental, la llei diu que no és necessari, podem compartir o no si hauria estat bé incorporar-ho. Incorporar un informe ambiental estratègic doncs també té un cost econòmic, un cost tècnic i evidentment un cost allargar en el temps. Tot i això, avui portem l'aprovació inicial d'aquesta modificació dels 19 articles en el que hi haurà aquesta exposició perquè tothom pugui fer les al·legacions, però aquesta modificació ja demanem informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme, a la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la Secretaria d'Agenda Rural i al Ministeri de Medi Ambient i Demarcació de Costes. Per tant, només a la Comissió d'Urbanisme, que hi són representats tots els ens de la Generalitat, si l'OTA, que és la responsable de demanar que hi hagi informe mediambiental estratègic, obligatori, doncs sortiran allà mig i diran, escolti, falta l'informe, per tant aquesta modificació no pot tirar endavant i ens enviaran de retorn i ens diran, els hi falta l'informe si consideren que és necessari.
0: La modificació puntual de les normes urbanístiques del POM per permetre doncs aquesta conservació i rehabilitació d'edificis antics ha estat aprovada amb l'abstenció d'Esquerra, PP i la CUP. Més qüestions. L'Ajuntament de Malgrat i el Cineclub Garbí donaran continuïtat al cicle de cinema d'animació japonesa amb una segona edició que començarà el novembre. La decisió arriba després de la bona resposta del públic a la primera programació que ha reunit un total de 309 espectadors en les 5 sessions celebrades durant els darrers mesos al Centre Cultural. El cicle va arrencar al febrer en el marc del Festival Libèl·lula amb la voluntat d'oferir una proposta cultural pensada especialment per connectar amb el públic jove. La programació va incloure 5 pel·lícules destacades del cinema d'animació japonès, un gènere que compta amb una comunitat de seguidors cada vegada més àmplia. Segons les dades facilitades pels organitzadors, la sessió amb més afluència va ser la projecció d'Anzu, el gat fantasma, que va reunir 87 espectadors. Davant d'aquesta bona acollida, l'Ajuntament i el Cineclub Garbí han acordat organitzar una nova edició del cicle que es desenvoluparà, com dèiem, entre els mesos de novembre i fins a maig. De moment encara no s'ha donat a conèixer la programació de les noves projeccions. La iniciativa va néixer arran de l'èxit d'una projecció de cinema adreçada al públic jove celebrada durant una edició anterior del festival, una experiència que va animar els organitzadors a apostar per un cicle estable dedicat a l'anime. La colla de geganters de Malgrat ja ho té tot pràcticament a punt per celebrar aquest dissabte la tercera edició de l'activitat Engegant la nit. La proposta començarà a 9:45 a la plaça de l'Àncora amb una cercavila nocturna acompanyada de la xaranga Bufa Tramuntana. Les peixateries velles es convertiran després a 11:00 en l'escenari d'una festa amb Slum DJ. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. Aquest divendres la piscina municipal inicia oficialment la temporada d'estiu 2026, com és habitual, per donar la benvinguda al bon temps. L'Ajuntament ha preparat una jornada de portes obertes perquè tothom qui ho vulgui pugui gaudir de les instal·lacions de forma gratuïta durant tot el dia, tot i que s'ha mantingut les limitacions d'aforament. I a Calella, la policia local i la Guàrdia Civil han dut a terme aquest dijous un dispositiu conjunt d'inspecció en 7 establiments comercials de la ciutat amb l'objectiu l'objectiu de detectar la possible comercialització d'armes prohibides. L'operatiu s'ha saldat amb un establiment denunciat per la venda d'armes prohibides. Durant la inspecció, els agents van intervenir diversos matxets de grans dimensions que es troben exposats per a la venda al públic. Aquest tipus d'actuacions tenen com a finalitat reforçar la seguretat ciutadana i garantir el compliment de la normativa vigent en matèria d'armes. I a nivell nacional destaquem que el Departament d'Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja 2 a 3 anys a una altra de 6 a 9. En una atenció a mitjans, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha afirmat que actualment surt bastant gratis d'un arma i ha apuntat que poques vegades suposa l'ingrés en un centre penitenciari. Per això vol que s'equipari el càstig amb les regulacions de països com ara Itàlia i Alemanya. D'altra banda, segons el departament que lidera Núria Parlon, els incidents amb arma de foc han disminuït els primers mesos del 2026 respecte de l'any passat, però ha crescut l'ús d'armes curtes i d'armes falses. També destaquem que el pacte de migració i asil de la Unió Europea entra en vigor aquest mateix divendres. La reforma de la política migratòria de la Unió Europea, que va estar anys negociant-se, introdueix noves normes que reforcen les fronteres exteriors del bloc i els mecanismes d'expulsió de migrants endureixen l'acollida i el control sobre persones en situació irregular i creant un sistema de solidaritat voluntària en el repartiment de migrants per assistir països de primera arribada com Espanya. El pacte té per objectiu forçar la reducció d'entrades irregulars a la Unió Europea, tot i que en els últims 2 anys han caigut un 55%, segons la Comissió Europea.

0: Moment de destacar la situació meteorològica i ho fem amb el nostre company Lluís Mipérez. Bon dia.
1: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud del Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: I destaquem l'agenda d'actes. Aquest divendres l'Ajuntament celebra la tercera edició de Fira Vi a l'Avinguda Bon Pastor, entre la plaça de l'Àncora i el carrer Ramon Turró, des de les 6 de la tarda i fins a la mitjanit. Hi haurà diferents cellers de diverses denominacions d'origen, una oferta gastronòmica variada amb restauradors locals i música amb el DJ Mario Otero. El programa d'activitats del Festival Libèl·lula inclou la xerrada Bloc d'Habitatges per Joves, l'exemple de Caldes de Montbui, a càrrec de l'arquitecte David Juárez i el regidor de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, Jordi Martín. Serà a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa. I dissabte l'Ajuntament organitza la Fira Animalista al pàrquing de la plaça de Catalunya. A partir de les 11 del matí fins a la 1 del migdia es farà una exhibició de les unitats canines de les policies locals dels municipis de Barberà del Vallès i de Lliçà d'Amunt, a més de l'Associació de Guies Canins de Policies Locals de Catalunya. També hi haurà exhibició de detecció canina esportiva a càrrec del Club Van Roig. A la 1 del migdia es farà una desfilada de gossos que es poden adoptar. Nova sessió de ioga per a la salut de l'Arxiu Municipal d'aquest dissabte, que estarà dedicada a la salut durant la menopausa. Començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a 11:45. Repassem la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
2: Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El día de la revelación.
4: Oye, ¿tú qué has hecho todo esto año?
5: Trabajar por ahí de temporero.
4: Yo es que nunca me he ido de aquí.
5: Ya, es muy fuerte eso.
3: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
6: L'ambassador s'ha enterat de l'auditoria. Intenta aconseguir que solamente echen el 10%, però tu no tienes que ayudar.
7: Disculpe.
8: Sí, señora.
7: El váter pierde agua, les daré $100 más.
9: ¿Qué dice?
8: Que si le arreglamos el váter.
9: Somos afinadores, arreglamos pianos.
7: 200.
9: 500 y hablamos.
3: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
10: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
11: ¿Qué has robado?
12: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
3: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs al film, la veritat és revelada a 7.000 milions de persones.

Repassem els titulars del dia. El ple aprova l'actualització del POM per permetre la conservació i rehabilitació d'edificis antics. El cicle de cinema Anime tindrà una segona edició després d'atraure més de 300 espectadors. La colla de geganters organitza el tercer, engegant la nit aquest dissabte.

0: Fins aquí l'informatiu d'avui. Tornem dilluns a la mateixa hora.
1: Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
1: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Jordi Fortià.
2: Són dades d'un informe d'UNICEF que també alerten que un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Antonio Rial és el director científic de l'informe.
3: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, incluso el riesgo suïcida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: La justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
2: El Tribunal Constitucional, però, no resoldrà els recursos presentats per Oriol Junqueras o Carles Puigdemont fins passat l'estiu.
1: S'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraban i delicte fiscal per les joies confiscades en el cas Plus Ultra.
2: Les joies estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
1: L'índex de preus del consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%.
2: La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà. Des de Comissions Obreres, Albert Ferrer reclama polítiques públiques per contenir els preus.
4: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
1: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
2: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. Julio Manrique és el director del Lliure.
5: Aquesta tardor celebrarem que ja fa mig segle que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
1: I en esports, Toni Castro, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
6: Els igualadins que venen d'eliminar el Barça a les semifinals juguen a un quart de nou al primer partit de la final a la pista del Liceo, a la Corunya. En waterpolo tenim en joc a Malta el partit pel bronze de la Champions femenina. A punt d'arribar al descans, Mataró 4, Sant Andreu 6. I demà l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina contra el Prorreco italià. I en bàsquet, la 6a Joventut juga a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València amb l'objectiu d'empatar l'eliminatòria.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, un divendres del lleó més tranquil, ben assolellat a hores d'ara, i de fet, el que queda de jornada continuarà sent de temps del tot agradable i molt calmat. Un vent que és més aviat feble, s'ha reforçat un palet al sud de Lleida, els núvols molt i molt primets, i la temperatura que avui està pujant més que la d'ahir. I atenció, perquè al llarg del cap de setmana anirem parlant cada vegada més d'estiu, més insistent i més ferm. De fet, ja el dissabte a la tarda arribarem a màximes al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, i el diumenge cap als 37-38 graus en aquests indrets de la terra ferma, també al voltant dels 35 graus a l'interior gironí, o cap al Pla de Bages, a prop de la costa, de 27-31 graus, tant demà com diumenge, amb una mica més d'humitat, per tant, xafogor, i amb núvols molt escassos. El dissabte serà una jornada molt neta, diumenge també, però a la tarda hi haurà algun xàfec al Pirineu i també a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs la situació continua complicada a la P7, tot i que van minvant alguns punts i se n'afegeixen de nou. És el cas de la P7 a la zona de Freginals. S'ha produït un accident. Hi ha un carril tallat en sentit Castelló i 5 quilòmetres de circulació lenta. Encara segueixen les aturades en sentit Girona entre Santa Perpètua i Granollers, i també en sentit Tarragona a Santa Perpètua entre Castellbisbal i Castellbisbal de Rosanes i a Gèlida. Les rondes també encara molta mobilitat, i els accessos a Barcelona cada cop són una mica menys saturats, però hem de parlar de C33 i C58, per exemple, amb problemes per arribar al 2 de la Trinitat, i també la zona de la C35 a Granollers. Una vegada més, demanar-vos a que circuleu amb prudència i no baixeu la guàrdia. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Quatre de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya, i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social.
4: Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat.
0: L'organisme fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Maite Polo.
5: Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana, i a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats, tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
6: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el risc suïcida, pot ser 3 o 4 vegades major en xavales que se construyen exclusivament a través de les pantalles, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: No deixem l'àmbit educatiu, crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen tota la societat a participar en la manifestació per instar el govern a resoldre el conflicte. Esther Minguell.
7: Sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa", la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
8: Perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua, amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
9: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
7: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, la justícia europea sentenciarà sobre la llei d'amnistia el 16 de juliol.
4: La sentència podria desencallar l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de líders del procés que encara estan pendents del perdó judicial. Un cop el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dicti la seva sentència definitiva, el Constitucional ja podrà resoldre els recursos que té pendents contra la no aplicació de l'amnistia que van interposar Puigdemont i els exconsellers. Tot i això, fons del Tribunal de Garanties afirmen que no hi haurà sentència sobre els recursos fins passat l'estiu.
0: I en el cas Plus Ultra s'amplia la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero per contraband i delicte fiscal per les joies confiscades.
4: El magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, obre una peça separada en la investigació contra l'expresident del govern espanyol després que la taxació que va encarregar determinés aquest dijous que les joies que van trobar al despatx de Zapatero estan valorades en 1,3 milions d'euros, 26 vegades més del valor que havia admès el seu portaveu.
0: L'alcalde de Barcelona celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
4: Un Jaume Collboni que aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
10: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
4: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% el primer trimestre d'aquest any.
0: En clau judicial, la Fiscalia s'oposa a retirar les mesures cautelars a Jonathan Andic perquè hi veu el risc de fugida.
4: La defensa havia demanat en un recurs davant l'Audiència de Barcelona el retorn del 1 milió d'euros de la fiança i la retirada de la resta de mesures cautelars al seu client. El fill d'Isaac Andic està en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros que li va imposar el jutge de Martorell que instrueix el cas. A més, la magistrada va ordenar la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se periòdicament al jutge.
0: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
4: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa entre l'Escala i l'Estartit i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos a l'empresa que va organitzar l'excursió.
0: I a Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. El cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
11: La víctima, un home, s'ha localitzat a la platja de la Farola de Vilanova i la Geltrú cap a les 8 del matí i, segons fonts policials, ha estat un banyista qui ha trucat al 112 per alertar que hi havia una persona sense vida. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i al lloc dels fets hi ha estat treballant la policia científica per esclarir les circumstàncies d'aquesta mort. La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos, la troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El papa ja és camí de Roma amb el Falcon de la Casa Reial després que l'Airbus d'Iberia amb què havia de viatjar ha patit una incidència tècnica.
4: La parella havia de sortir a 3:45 de la tarda, però després d'estar una hora esperant a la pista, els passatgers han començat a baixar de l'avió per una incidència tècnica, segons ha informat Iberia. La resta de la delegació vaticana espera ara l'arribada d'un altre parell.
0: Abans, des de Canàries, l'última parada de la seva visita, el papa Lleó XIV ha reivindicat l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles i ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin.
4: Lleó XIV ha dit que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions a l'atenció de refugiats.
0: Mont Carvajal.
12: El primer acte d'avui del papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern

0: Pecadores amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
1: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
2: Tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
3: Sí, com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
4: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
3: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
2: En clau econòmica, l'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
3: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de mercat de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
5: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
3: Per demarcacions, l'IPC remunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
2: I la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya. Ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir, de retruc, diuen, incrementar els salaris. Carina Bellbé.
6: Notícies
7: segons
6: en xarxa.
7: Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
8: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
7: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
2: I després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment com a Torre Pública Glòries. Jordi Casino.
6: Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros.

0: d'euros que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
1: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
0: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
2: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens arriben des de Ràdio Solsona i Premià Mèdia.
3: A Solsona, els Consells d'Infants i Adolescents impulsen conjuntament una xarxa d'establiments i espais públics on acudir en casos d'urgència. La iniciativa porta per títol Aquí pots, i en formen part 43 punts per poder acudir si necessiten tenir accés a un telèfon o al lavabo de forma puntual, tant petits com grans. Els llocs adherits s'identifiquen amb un adhesiu taronja amb el nom de la campanya i la intenció és que la xarxa es vagi ampliant. L'objectiu d'aquesta iniciativa és fer de Solsona una ciutat més amable, segura i acollidora per tothom.
4: L'Institut de Premià de Mar i l'Ajuntament han iniciat una nova col·laboració en l'àmbit de la publicitat i el màrqueting que ha tingut la Festa Major com a primer projecte. Fa unes setmanes, els alumnes de segon de màrqueting i publicitat es van reunir amb responsables de les àrees de comunicació i cultura i festes per presentar-los diverses propostes creatives i campanyes promocionals dissenyades específicament per a la celebració. La voluntat, però, és que la col·laboració tingui continuïtat més enllà de la Festa Major. De fet, segons explica el centre, l'Ajuntament ha plantejat la possibilitat que, a partir del curs vinent, l'alumnat pugui participar activament en l'elaboració de propostes de comunicació per a campanyes municipals reals.
2: En cultura, el Teatre Lliure celebrarà els 50 anys amb una programació que abordarà les herències i l'esperança. Un cicle relacionarà generacions amb Marcos Morau, Cesc Gelabert, Josep Pons, Carme Portaceli o Lluís Omar. David Navarro.
5: De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre. Tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
6: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
5: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'Herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed, amb un juic, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Els igualadins juguen a un quart de nou el primer partit de la final, el millor de 5 a la pista del Liceo, a la Corunya. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar semifinals del Barça, el vigent campió, i ara assumia amb guanyar la sisena Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Escoltem el president del club de la noia, Manel Burón.
3: Agafem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre, i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
2: L'Atlètic Barceloneta disputarà demà la final de la Champions masculina de waterpolo contra el Prorreco italià. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de Malta contra el Ferencváros hongarès als penals i buscaran la segona Champions de la seva història 12 anys després de conquerir el títol continental. Escoltem el porter dels catalans, Unai Aguirre.
4: Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
2: En canvi, a la Champions femenina, Mataró i Sant Andreu van quedar fora de la final i en aquests moments estan jugant el partit pel bronze europeu. Ara mateix, partit a 4 minuts al final, empatat Mataró 9, Sant Andreu 9. En bàsquet, la sisa joventut juga ara a les 8 al segon partit de semifinals de l'ACB a la pista del València. Els badalonins volen igualar l'eliminatòria després de la derrota de només un punt al primer partit al Roig Arena. Escoltem el jugador de la penya, Guillem Vives.
5: Hem recuperat físicament, mentalment, per afrontar un partit d'aquestes característiques amb la intensitat que correspon, i mentalitats per donar a fer un gran partit i portar la sèrie a Badalona, així que l'equip està preparat.
2: I el Barça és de només una victòria de classificar-se per a la final de l'ACB després de guanyar el Tenerife 97-89 al Palau. Demà, la sèrie, tercer partit en aquest cas ja a les Canàries. Escoltem el blaugrana Joel Parra.
6: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història.
2: En handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la Champions masculina a Colònia contra l'Aalborg danès. En futbol, el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs per intentar el retorn a la primera divisió. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishur. A la primera federació, el centre d'esport Sabadell juga demà al camp del Zamora el partit d'anada de la final per pujar a segona divisió. I el Badalona afronta diumenge l'anada de la tercera eliminatòria d'ascens al camp del Compostela, un partit que es podrà seguir a les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, també, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha abandonat finalment Tenerife amb el Falcón del rei Felip VI després que l'avió amb el que havia de volar fins al Vaticà hagi sofert una avaria. La sortida estava prevista a les 5 de la tarda, però s'ha acabat produint dues hores més tard, quan passaven uns minuts a les 7. El pontífex s'ha vist obligat a endarrerir així el comiat del viatge oficial a Espanya, que el va dur primer a Madrid, després a Barcelona, on va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i finalment a Tenerife. Avui, en què el protagonista del viatge ha estat bona part dels actes del Sant Pare relacionat amb la immigració. I la patronal Foment de Treball adverteix una excessiva regularització política que estaria impactant en la pèrdua de la competitivitat econòmica a Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Foment del Treball considera impossible que hi hagi salaris alts a Catalunya si no millora la productivitat de l'economia i demana un entorn favorable amb inversió per modernitzar sectors tradicionals i incorporar la tecnologia. Joan Roget és el vicepresident de Foment del Treball.
2: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
1: I Manuel Bustos ha estat condemnat a 8 mesos de presó en la sentència d'una de les peces separades de l'anomenat cas Mercuri. En aquest cas, la sentència ha estat de conformitat i s'ha assolit en la vista prèvia al judici, que no ha calgut celebrar. Se'l condemna a 5 mesos de presó i una multa de 34.000 euros per un delicte continuat de tràfic d'influències a 3 mesos i un dia per malversació de cabals públics i a inhabilitació especial durant 10 mesos per prevaricació administrativa. És la sentència de la investigació del Consorci de Residus per la contractació irregular de persones afins al PSC. I el regidor de Junts i membre del govern local de l'Ajuntament de Salt, Jordi Subils, ha presentat la seva dimissió aquesta tarda. La renúncia arriba després que ahir assistís a un acte d'Aliança Catalana en què es va anunciar el candidat de Girona i estrenar la nova seu del partit. L'alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha anunciat que després de veure la seva presència en aquest acte, que li ha demanat que abandoni el govern local, recordem, format per un pacte entre Esquerra Republicana i Junts.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fonts del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat que es pronunciarà el dia 7 de juliol. Diuen que no hi ha temps per obrir les deliberacions a l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i la qüestió es començarà a debatre passades les vacances d'estiu. Un robatori violent en una joieria de Barcelona aquest matí manté viu el debat per la preocupació a causa de l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, celebra la proposta del govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
2: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
1: Una petició que els experts també consideren imprescindible si es vol arribar a una solució encara per evitar el que és impredictible. El Xavier Torrents, director del màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça de l'escenari pitjor és real.
3: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells, però hi ha un llindar, una frontera que poden acabar ultrapassant, i és el moment en què comencen a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
1: I Sant Fruitós del Bages tindrà una cinquantena de nous pisos per a joves. L'Ajuntament ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i gestió d'habitatges de protecció oficial. I el sector de la pirotècnia preveu incrementar les vendes un 5% aquest Sant Joan amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. Aquesta és la previsió que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia Catalunya davant d'una campanya que asseguren que es presenta bona i amb els boscos humits per les pluges dels darrers mesos. Tot i això, sempre s'ha d'anar amb precaució.
0: Notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. El ple aprova l'actualització del POM per permetre la conservació i rehabilitació d'edificis antics. El cicle de cinema Anime tindrà una segona edició després d'atraure més de 300 espectadors. La colla de geganters organitza el tercer, engegant la nit aquest dissabte.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV ha abandonat finalment Tenerife amb el Falcon del rei Felip VI després que l'avió amb el que havia de volar fins al Vaticà hagi sofert una avaria. La sortida estava prevista a les 5 de la tarda, però ha acabat produint-se dues hores més tard, quan passaven uns minuts a les 7. El pontífex s'ha vist obligat a endarrerir així el comiat del viatge oficial a Espanya, que l'ha dut primer a Madrid, després a Barcelona, on recordem va venir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i finalment a Tenerife. En aquesta última part del viatge, avui la immigració ha estat la protagonista de bona part dels actes del Sant Pare. I 4 de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona, i 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i altres riscos i fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenten risc de suïcidi elevat. El director científic de l'informe és Antonio Rial.
2: Las tasas de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
1: El Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre. Segons han apuntat fons del Tribunal, malgrat que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha anunciat avui que es pronunciarà el 16 de juliol, no hi ha temps per obrir les deliberacions a l'últim ple del curs, que comença el 20 de juliol, i ho faran després de les vacances d'estiu. I els bombers tenen previst resseguir demà amb helicòpter la costa que va des de Roses fins a Begur, abans de suspendre la recerca del jove de la moto d'aigua desaparegut des de dimecres a la nit. La recerca d'avui s'ha aturat en fer-se fosc, i es reprendrà demà al matí. Ahir la policia de Pals va trobar la moto volcada a la platja, a tocar del terme de Begur. El noi de 16 anys va sortir en una sortida guiada i els responsables de l'empresa van alertar cap a 10:45 que no havia tornat com la resta del grup a la platja. I els 27 països que formen part de la Unió Europea han acordat avui desbloquejar les negociacions d'adhesió amb Ucraïna i Moldàvia. La presidenta Ursula von der Leyen ha explicat que dilluns vinent, en el marc de la primera conferència, s'obrirà el primer bloc de negociació.

Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui divendres 12 de juny. Comencem amb un repàs als titulars.

El ple aprova l'actualització del POUM per permetre la conservació i rehabilitació d'edificis antics. El cicle de cinema anime tindrà una segona edició després d'atraure més de 300 espectadors. La Colla de Geganters organitza el tercer Engegant la nit aquest dissabte.

0: El ple municipal d'aquest dijous ha aprovat una modificació puntual de les normes urbanístiques del POUM. La proposta ha actualitzat 19 articles i una disposició addicional del planejament municipal que facilitarà la rehabilitació, conservació i manteniment d'edificis. Una de les modificacions més destacades afecta alguns immobles del nucli antic de Malgrat, molt d'ells catalogats com volum disconforme, és a dir, edificis que van ser construïts legalment en el seu moment, però que avui dia incompleixen la normativa urbanística i, per tant, dificulta als seus propietaris a portar a terme qualsevol reforma o modificació. Durant el debat plenari, el portaveu d'Esquerra, Joaquim Albert, ha exposat que aquesta modificació del POUM s'hauria d'haver fet molt abans, alhora fent referència a la moció que van presentar els republicans el mes de setembre de 2025 per protegir el patrimoni històric del municipi.
1: El POUM s'ha d'adaptar, hem de revisar el POUM perquè estem treballant amb un text del 2005, estem al 2026... Els temps canvien i, per tant, s'ha de posar al dia. Ara bé, nosaltres ens agradaria entrar una miqueta més en un aspecte perquè fa només uns mesos enrere, des d'Esquerra Republicana, vam presentar una moció que precisament demanava una revisió del POUM. En aquell cas, ho fèiem molt encarat a protegir el patrimoni cultural de Malgrat i poder així també revisar aquest text que ja alertàvem en aquell moment, que era un text caducat, que s'havia pensat en el seu dia només amb el que hi havia el 2005, que era el totxo, i era fer habitatges i blocs de pisos, i no tant amb altres necessitats com en aquell moment nosaltres defensàvem, que era defensar aquesta identitat i aquesta història del poble, i per això vam demanar aquesta moció que reviséssim el POUM. En aquell moment la moció es va rebutjar, va sortir en contra, però bueno, avui el govern sí que aporta una modificació d'aquests 19 articles del POUM, per tant, en part ens estan donant la raó que hi havia una necessitat de modificar el POUM. I més que res ho dic perquè en aquell ple jo me'n recordo molt bé que el senyor Serret ens va comentar que el que l'únic que volíem en aquell ple era parlar de Can Palomo amb aquesta moció que havíem presentat. I no era del tot així, sinó que el que volíem i el que seguim volent és fer un debat profund del POUM, perquè és, com ha comentat, és el que marca com ha de ser el nostre municipi, és el que pots fer, que no pots fer sobre plànol en el nostre municipi.
0: Bé, el portaveu de la CUP, Enric Zaldo, qüestiona que la modificació del POUM no incorporés un estudi ambiental i planteja cap a quin model de poble anem amb aquestes modificacions, que té com a objectiu una flexibilització generalitzada dels límits urbanístics existents.
2: Del conjunt d'aquests 9 articles modificats, si agafem com tot el gruix, no article per article, sinó el gruix, en què ens estem trobant, és que hi ha una flexibilització generalitzada dels límits urbanístics existents. És l'objectiu que busca aquest PAC, aquesta proposta d'omnibus que veiem tant al Congrés dels Diputats, que es presenta avui. Llavors no estem parlant de canvis d'ús, això ho ha aclarit ara també, ni d'una requalificació urbanística, com passa altres vegades, sinó que és una modificació de diverses qüestions, però sí que article rere article es va subratllant aquesta flexibilització dels límits, es va permetre una intensificació progressiva dels usos i dels aprofitaments privats i de la densitat urbana que a futur doncs, serà major o estem afavorint que sigui major. Tot arrel d'una realitat analitzada amb unes visions, per una banda tècniques, però també evidentment polítiques, i l'experiència aquí és un grau i no nego la validesa que pugui tenir doncs, la justificació que porta a fer aquesta modificació. Però sí que creiem que és legítim preguntar-se quin model de poble hi ha darrere d'aquesta modificació. És a dir, no estem només resolent problemes que ens estem trobant i conflictes, no estem només preveient això, sinó que estem apostant per un model de poble diferent del que apostava el POUM del 2005. Per altra banda, ens sorprèn que la modificació no incorpori estudi ambiental, queda justificat el perquè no ho incorpora, es considera totalment, cito textualment, es considera totalment innocua en relació a possibles efectes negatius sobre les condicions ambientals del municipi, atès que no s'altera la classificació del sòl no urbanitzable ni hi ha noves qualificacions. Ho entenem, però sí que és cert que la modificació de cada article no tenen un pes ambiental de gran abast, però sí que considerem que aquesta suma de petites flexibilitzacions pot acabar tenint efectes acumulatius importants en el model ambiental i urbà del municipi.
0: En resposta, el regidor d'Urbanisme, Jofre Serret, explica que no s'està canviant el planejament i, per tant, el model del poble que es vol. Pel que fa a l'informe ambiental, Serret afirma que aquest suposa un cost i la llei no obliga a fer-ho. Tot i això, si els organismes competents involucrats en l'aprovació d'aquesta modificació, inclòs el Ministeri de Medi Ambient i Demarcació de Costes i la Comissió d'Urbanisme, doncs tenen la capacitat de demanar aquest informe ambiental si consideren que és necessari. Així ho explica Jofre Serret.
3: Aquesta pregunta, que gairebé englobaria tot, no? Quin model de poble hi ha, evidentment no estem canviant el planejament i, per tant, no estem modificant el model de planejament aprovat el 2005. El 2005 el planejament tenia un objecte, jo crec, molt important, que era mantenir l'skyline del nostre municipi. Ho ha aconseguit i podem veure altres municipis que tothom s'omple la boca de quanta activitat hi ha d'aquí al costat, Calella, Blanes, Lloret, però és evident que l'skyline d'aquells municipis s'han transformat en la seva totalitat i malgrat conserva un skyline que visualment, tot i que ha crescut molt visualment i especialment en el centre, doncs no dista gaire del malgrat que coneixien els nostres avis o besavis. I per últim, el tema de l'informe ambiental, la llei diu que no és necessari, podem compartir o no si hauria estat bé incorporar-ho. Incorporar un informe ambiental estratègic doncs també té un cost econòmic, un cost tècnic i evidentment un cost allargar en el temps. Tot i això, avui portem l'aprovació inicial d'aquesta modificació dels 19 articles en el que hi haurà aquesta exposició perquè tothom pugui fer les al·legacions, però aquesta modificació ja demanem informe a la Comissió Territorial d'Urbanisme, a la Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la Secretaria d'Agenda Rural i al Ministeri de Medi Ambient i Demarcació de Costes. Per tant, només a la Comissió d'Urbanisme, que hi són representats tots els ens de la Generalitat, si l'OTA, que és la responsable de demanar que hi hagi informe mediambiental estratègic, obligatori, doncs sortiran allà mig i diran, escolti, falta l'informe. Per tant, aquesta modificació no pot tirar endavant i ens enviaran de retorn i ens diran, els hi falta l'informe. Si consideren que és necessari.
0: La modificació puntual de les normes urbanístiques del POM per permetre doncs, aquesta conservació i rehabilitació d'edificis antics ha estat aprovada amb l'abstenció d'Esquerra, PP i la CUP. Més qüestions, l'Ajuntament de Malgrat i el Cineclub Garbí donaran continuïtat al cicle de cinema d'animació japonesa amb una segona edició que començarà al novembre. La decisió arriba després de la bona resposta del públic a la primera programació que ha reunit un total de 309 espectadors en les 5 sessions celebrades durant els darrers mesos al Centre Cultural. El cicle va arrencar al febrer en el marc del Festival Libèl·lula amb la voluntat d'oferir una proposta cultural pensada especialment per connectar amb el públic jove. La programació va incloure 5 pel·lícules destacades del cinema d'animació japonès, un gènere que compta amb una comunitat de seguidors cada vegada més àmplia. Segons les dades facilitades pels organitzadors, la sessió amb més afluència va ser la projecció d'Anzu, el gat fantasma, que va reunir 87 espectadors. Davant d'aquesta bona acollida, l'Ajuntament i el Cineclub Garbí han acordat organitzar una nova edició del cicle que es desenvoluparà, com dèiem, entre els mesos de novembre i fins a maig. De moment encara no s'ha donat a conèixer la programació de les noves projeccions. La iniciativa va néixer arran de l'èxit d'una projecció de cinema adreçada al públic jove celebrada durant una edició anterior del festival, una experiència que va animar els organitzadors a apostar per un cicle estable dedicat a l'anime. La colla de geganters de Malgrat ja ho té tot pràcticament a punt per celebrar aquest dissabte la tercera edició de l'activitat Engegant la nit. La proposta començarà a 9:45 a la plaça de l'Àncora amb una cercavila nocturna acompanyada de la xaranga Bufa Tramuntana. Les peixateries velles es convertiran després a les 11 en l'escenari d'una festa amb Slum DJ. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. Aquest divendres la piscina municipal inicia oficialment la temporada d'estiu 2026, com és habitual, per donar la benvinguda al bon temps. L'Ajuntament ha preparat una jornada de portes obertes perquè tothom qui ho vulgui pugui gaudir de les instal·lacions de forma gratuïta durant tot el dia, tot i que s'han mantingut les limitacions d'aforament. I a Calella, la policia local i la Guàrdia Civil han dut a terme aquest dijous un dispositiu conjunt d'inspecció en 7 establiments comercials de la ciutat amb l'objectiu l'objectiu de detectar la possible comercialització d'armes prohibides. L'operatiu s'ha saldat amb un establiment denunciat per la venda d'armes prohibides. Durant la inspecció, els agents van intervenir diversos matxets de grans dimensions que es troben exposats per a la venda al públic. Aquest tipus d'actuacions tenen com a finalitat reforçar la seguretat ciutadana i garantir el compliment de la normativa vigent en matèria d'armes. I a nivell nacional destaquem que el Departament d'Interior ha reclamat que la pena de presó per tinença d'armes de foc augmenti dels 2 anys actuals als 5 i per als grans cultius i tràfic de marihuana passi de la franja 2 a 3 anys a una altra de 6 a 9. En una atenció a mitjans, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha afirmat que actualment surt bastant gratis d'un arma i ha apuntat que poques vegades suposa l'ingrés en un centre penitenciari. Per això vol que s'equipari el càstig amb les regulacions de països com ara Itàlia i Alemanya. D'altra banda, segons el departament que lidera Núria Parlon, els incidents amb arma de foc han disminuït els primers mesos del 2026 respecte de l'any passat, però ha crescut l'ús d'armes curtes i d'armes falses. També destaquem que el pacte de migració i asil de la Unió Europea entra en vigor aquest mateix divendres. La reforma de la política migratòria de la Unió Europea, que va estar anys negociant-se, introdueix noves normes que reforcen les fronteres exteriors del bloc i els mecanismes d'expulsió de migrants endureixen l'acollida i el control sobre persones en situació irregular i creant un sistema de solidaritat voluntària en el repartiment de migrants per assistir països de primera arribada com Espanya. El pacte té per objectiu forçar la reducció d'entrades irregulars a la Unió Europea, tot i que en els últims 2 anys han caigut un 55%, segons la Comissió Europea.

0: Moment de destacar la situació meteorològica i ho fem amb el nostre company Guismi Pérez. Bon dia.
1: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: I destaquem l'agenda d'actes. Aquest divendres l'Ajuntament celebra la tercera edició de Fira Vi a l'Avinguda Bon Pastor, entre la plaça de l'Àncora i el carrer Ramon Turró, des de les 6 de la tarda i fins a la mitjanit. Hi haurà diferents cellers de diverses denominacions d'origen, una oferta gastronòmica variada amb restauradors locals i música amb el DJ Mario Otero. El programa d'activitats del Festival Libèl·lula inclou la xerrada Bloc d'Habitatges per Joves, l'exemple de Caldes de Montbui a càrrec de l'arquitecte David Juárez i el regidor de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, Jordi Martín. Serà a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca La Cooperativa. I dissabte l'Ajuntament organitza la Fira Animalista al pàrquing de la plaça de Catalunya. A partir de les 11 del matí fins a la 1 del migdia es farà una exhibició de les unitats canines de les policies locals dels municipis de Barberà del Vallès i de Lliçà d'Amunt, a més de l'Associació de Guies Canins de Policies Locals de Catalunya. També hi haurà exhibició de detecció canina esportiva a càrrec del Club Van Roig. A la 1 del migdia es farà una desfilada de gossos que es poden adoptar. Nova sessió de ioga per a la salut de l'Arxiu Municipal d'aquest dissabte, que estarà dedicada a la salut durant la menopausa. Començarà a les 10 del matí i s'allargarà fins a 11:45. Repassem la cartellera d'estrenes d'aquest cap de setmana.
2: Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
4: Oye, ¿tú qué has hecho todo esto año?
5: Trabajar por ahí de temporero.
4: Yo es que nunca me he ido de aquí.
5: Ya, es muy fuerte eso.
3: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
6: L'ambassador s'ha enterat de l'auditoria. Intenta aconseguir que solament echen el 10%, però tu no tienes que ayudar.
7: Disculpe. Sí, senyora.
8: Pierde agua, les daré $100 más.
9: ¿Qué dice?
7: Que si le arreglamos el váter.
9: Somos afinadores, arreglamos pianos.
8: 200.
9: 500 y hablamos.
3: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
10: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
11: ¿Qué has robado?
12: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
3: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs al film, la veritat és revelada a 7.000 milions de persones.

Repassem els titulars del dia. El ple aprova l'actualització del POM per permetre la conservació i rehabilitació d'edificis antics. El cicle de cinema Anime tindrà una segona edició després d'atraure més de 300 espectadors. La colla de geganters organitza el tercer, engegant la nit aquest dissabte.

on amb el gra. Malgrat.